0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peral.

0: trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: t'apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Un estudi publicat a Journal of Science in Medicine and Sport, en el que s'han entrevistat a més de 4.500 dones, ha conclòs que el 46% s'han vist obligades a deixar l'esport per culpa de símptomes d'incontinència urinària. I és que, independentment que hagin sigut mares o no, cada vegada és més comú entre dones esportistes. Es tracta d'una realitat, fins ara tabú, que augmenta en els esports d'impacte o en aquells que requereixen un esforç elevat. Per això, és imprescindible que les esportistes coneguin com han de treballar i de quina manera poden activar la musculatura del sòl pelvià per tal d'evitar lesions més greus en un futur.

0: Com dèiem, l'esport de l'impacte debilita i sobrecarrega la musculatura del sòl pelvià. Concretament, això passa quan l'augment de pressió abdominal es dona o bé de manera repetitiva o bé de manera puntual però amb molta intensitat. Una intensitat que acaba fent malbé aquestes estructures. Nosaltres hem agafat el micròfon i el cotxe i ens hem apropat al Cuber per parlar amb l'Alba Pellicer, llevadora i referent de sòl pelvià a la CIR, l'atenció a la salut sexual i reproductiva. Alba, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Per començar, parla'ns de tu. Qui ets i quina formació tens?
1: Jo sóc l'Alba Pellicer, sóc llevadora. Les llevadores ens encarreguem de la salut sexual i reproductiva de les dones, també dels homes, però específicament de les dones, en totes les etapes de la seva vida. I una de les coses que ens encarreguem és la valoració del sòl pelvià. Totes les llevadores tenen formació en sòl pelvià, però jo específicament sóc especialista en aquest tema. També tinc formació en teràpia neural, el que em dona la possibilitat de consulta fer un treball de les cicatrius obstètriques, sobretot que tenen afectació al sòl pelvià. I el 2016 vaig fer un estudi d'investigació que valorava la prevalència de la incontinència urinària en dones castelleres. I arrel d'aquest estudi i veure la influència de l'esport o de certes pràctiques culturals físiques en el sòl pelvià, doncs vaig tenir una consulta específica només de sòl pelvià en la CIR, que és on treballo, l'Assistència a la Salut Sexual i Reproductiva, del 2017 al 22. Ara no tinc aquesta consulta específica, però he treballat molt amb moltes dones al seu sòl pelvià i sobretot amb dones esportistes.
0: Què és el sòl pelvià per a aquesta gent que no el sàpiga definir?
1: El sòl pelvià és la musculatura que, perquè ho entengueu, té una forma de doble cúpula que es troba en l'àrea pèlvica i que conté músculs, que conté lligaments, que conté fàcies, conté diferents estructures dels quals hi ha diverses funcions, no? Una d'elles és sostenir els òrgans abdominals, l'altra d'elles són funcions que tenen a veure amb la sexualitat i la reproducció, i una de les funcions més importants és la continència del pipi i de la caca i els pets, no? O sigui, gasos, defecació i orina.
0: Quina funció té?
1: S'encarrega de això, no? Regular una mica, quan tenim pipí, aquestes funcions d'excreció, de poder contenir i que puguem decidir nosaltres, doncs, quan anem a orinar o anem a fer pipí caca.
0: Parlem una mica d'aquests efectes de tenir una mala salut del sòl pelvià. Quins són o quins són els més habituals?
1: Sí, normalment quan visitem les dones a consulta és perquè hi ha alguna disfunció d'aquest sòl pelvià. Aquesta disfunció pot ser una incontinència urinària, no? Que tenim diferents tipus, però quan hi ha una mala funció d'aquesta musculatura, generalment és una incontinència relacionada amb algun tipus d'esforç. També pot aparèixer un prolapse, que seria una caiguda, no? De la bufeta de l'orina per part de la vagina, o aquest seria un prolapse anterior, o un prolapse posterior, que seria un rectocele, que seria quan, diguéssim, que l'intestí gruixut apareix també en la paret posterior de la vagina, o aquest prolapse podria ser de l'úter, que és una caiguda de l'úter en aquest espai virtual que hi ha dintre la vagina. En resum, les dones, com que tenim un forat en aquesta musculatura, i a més són bípedes, perquè això als animals quadrúpedes no els hi passa, amb aquesta bipedestació, tot aquest pes recau, no?, sobre l'abdomen i sobre aquesta cúpula del sòl pelvià, i si aquesta musculatura està en una mala tonificació o en mal estat, o no està on hauria d'estar, doncs pot suposar, no?, totes aquestes disfuncions. Que s'escapi gasos, que s'escapi orina, que es pugui arribar fins i tot a escapar a la caca, no?, o que puguem notar pesos en la vagina per culpa de que aquesta musculatura no està en el lloc que li toca.
0: Per tant, entenc que aquests són els símptomes més freqüents, eh?
1: Correcte. Les dones generalment consulten a la consulta per aquesta sensació de disconfort, no? O bé perquè perden orina quan elles no volen, o de l'orina, jo et diria que la incontinència urinària d'esforç és la més prevalent. Però també això, no? Sensacions de bulto a la vagina, de disconfort, de com si tinguessin un tàmpax mal posat.
0: I això és molt habitual o hi ha un perfil de dones que ho tingui més?
1: És molt habitual en la població femenina espanyola. No a totes les societats tenen la mateixa prevalència de la incontinència urinària, perquè hi ha molts factors, és a dir, factors de risc que apareixen des de factors genètics fins a tipus de pell i musculatures. Llavors, presència de factors de risc concrets. Edat, els fills que tenen, sobretot l'IMC, no, l'índex de massa corporal. Sabem que l'obesitat comporta més pes en aquesta zona i, per tant, és un factor de risc modificable. Si fuma o no fuma, tenen molt estrès, no? Si són atletes, que tenen, no, tres vegades més de tenir una incontinència, per exemple, que d'altres dones, també a vegades per l'estrès o pel sobreentrenament, que disminueix els nivells d'estrogen, que és una hormona que ens ajuda també a la bona funcionalitat d'aquest sistema, no? Per tant, hi ha factors de risc que són modificables i n'hi ha que no, no? Que una dona hagi tingut quatre fills i quatre parts traumàtics, doncs això no ho podem canviar. Sí, hi ha altres factors, doncs, com el fumar o l'esport, que sí que es poden modificar.
0: Sovint es parla de que hi ha una relació directa, no? Si ets esportista del rendiment. Això realment és així?
1: Doncs sí, hi ha revisions sistemàtiques i hi ha molta evidència al respecte de que, en general, l'esport moderat afavoreix el fet de no desenvolupar disfuncions del sòl pelvià, perquè a més mantens la musculatura vasodilatada, no? I envies sang, la mantens també, no? Mantenir una salut sexual, una bona sexualitat, també se sap que té a veure amb aquest bon funcionament. L'esport, en principi, hauria de ser un factor protector, però veiem que en alguns esports, i sobretot en atletes que són esportistes professionals i, per tant, que tenen un nivell del rendiment o que realitzen un esport amb una intensitat i una freqüència molt elevades, hi ha un sistema en els mecanismes de sal que produeixen algun tipus de lesió que fa que aquestes atletes amb aquest grau de dedicació tinguin una prevalència de la incontinència urinària molt més alta en poblacions similars. En absència en dues mostres sense factors de risc, les atletes tenen tres vegades més possibilitats de tenir aquestes disfuncions del sòl pelvià en forma d'incontinència urinària d'esforç.
0: I parlem una mica del futbol. No sé si passa més o menys el mateix o és totalment diferent.
1: Sí, les esportistes d'èlit i sobretot esportistes del món del futbol presenten un grau d'impacte en la seva pràctica i de salt important. I els estudis que tenim i les últimes revisions que revisen, doncs, tots aquests estudis a nivell mundial, sembla ser que la pràctica del futbol és una d'aquestes pràctiques que fa que aquestes dones, en absència o en mateixes condicions de factors de risc, tinguin un grau més elevat d'incontinència urinària. Sembla ser, i encara s'està estudiant i no coneixem del tot, que hi ha un mecanisme lesiu en aquest impacte repetit i sobretot en aquesta exposició en un esport d'alt grau, no, o d'alt rendiment en aquesta musculatura. És curiós perquè normalment les atletes tenen un gruix de musculatura més grossor o una musculatura més desenvolupada, però això no es tradueix forçosament en més força perineal i en un millor control d'aquesta continència. Llavors, hi ha alguna cosa que ens diu que aquest esport d'impacte dut a l'alt rendiment dona més prevalència d'aquesta sintomatologia. Val? Per tant, l'esport en alt rendiment i això, no? En aquest grup de dones que realitzen exercicis d'impacte, com podria ser el futbol, dona aquesta sintomatologia, tot i que tenen aquesta musculatura més desenvolupada, no? És a dir, una de les coses del sòl pelvià és que a nivell cultural s'hi ha donat poca importància i que hi ha una manca de propiocepció, no? Que és aquesta percepció del mapa corporal de poder prendre decisions de contraure o no contraure aquesta musculatura. Bé, doncs això en la nostra cultura està poc difós i, per tant, normalment el problema d'aquestes dones és que treballen moltes musculatures, però aquesta que necessita uns exercicis més específics no es treballa. Que doncs qualsevol exercici d'impacte o qualsevol exercici que provoqui pressió abdominal, perquè al final la musculatura del sòl pelvià hem d'entendre el seu mecanisme com un globus, no? que comporta tota la les vísceres abdominals, però també tota la musculatura de davant del core, no? Tot aquests rectes abdominals, aquest transvers, però també inclús les lumbars, no? Com estan les vèrtebres, els multífids, totes aquestes musculatures posteriors de la zona més de l'esquena, també el diafragma, no? Que és la cúpula, diguéssim, és el globus, la part superior, la cúpula de dalt, si està contret, no està contret, si aquesta dona està estressada. Tot això també té una repercussió en el sòl pelvià, no? Llavors, quan hi ha un exercici que provoca pressió intraabdominal, també té un impacte amb el sòl pelvià.
0: I què s'hauria de fer per prevenir-ho? No sé si hi ha alguna manera o quins són els exercicis que les esportistes d'elit haurien de fer.
1: Mira, el primer que hem de fer és divulgació. Sabem que les esportistes, no sabem ben bé encara la fisiopatologia del per què els hi passa, però sí que sabem que tenen factors de risc i, per tant, en aquest grup de dones que

0: no? Seria l'exercici de recollir com es realitza i la importància que té la seva automatització. És a dir, jo abans d'agafar un pes o abans de saltar o abans de fer un exercici que comporti, no?, aquesta pressió abdominal, doncs poder fer l'exercici de contrair que el sòl pelvià el tinc en compte, no? Sé que es pot anar a lesionar i, per tant, el contrec, el poso tònic i abans de realitzar aquest salt el recullo. Per què? Perquè aquest salt no tingui tant impacte, no?, en aquesta musculatura i perquè això actuï com a nivell preventiu. Un cop ja hi ha la incontinència, saber fer aquest exercici, per exemple, en cas d'un esternut, poder contraure abans, després esternudar i poder que aquesta automatització minimitzi les pèrdues d'esforç. A més, hi ha dispositius que ens ajuden amb les esportistes. Hi ha cinturons que recol·loquen, no?, a nivell l'estàtica lumbopèlvica en una posició que facilita que hi hagi menys pèrdues o que, si hi ha impactes, siguin menys lesives. També tenim uns tampons d'incontinències per dones que ja presenten aquesta incontinència i el que fa és la col·locar a la uretra per evitar la pèrdua durant l'esport. I sembla ser que també tenen un efecte preventiu perquè amortiuen, no?, tots aquests cops en l'impacte. I sobretot això, no?, que s'ho cuidin, que ho tinguin en compte i que sàpiguen que tot i l'entrenament corporal també ha d'incloure aquesta part.
1: I ja per acabar, parlem una mica de tractaments.
0: Sí, el tractament de la incontinència, la veritat és que jo sempre explico a les dones que és una malaltia, no m'agrada ben bé dir malaltia o patologia, perquè la incontinència no mata ningú, però sí que és cert que té un impacte a la qualitat de vida de les dones, no?, molt negativa, i per tant sí que ho hem de tractar com una patologia. Llavors, té un... O sigui, no mata ningú, però té un mal tractament. Sí, perquè un cop realment aquesta musculatura, el no poder-la treballar com treballem la musculatura de força, no?, no es pot hipertrofiar, i per tant té una evolució molt lenta. Jo sempre dic que això és com un hàbit de salut, no?, que una vegada sabem fer els exercicis i els sabem automatitzar, ja hem d'incorporar-ho com un hàbit de vida, sense que sigui feixuc, sense que ens costi molt, però oi que ens rentem les dents després de dinar? Doncs aquesta pràctica l'hauríem d'incorporar quan anem en cotxe o si fem esport, per exemple, abans i després de la pràctica. Treballar també tot el que són les rutines de core, els hipopressius són molt beneficiosos. Moltes vegades el problema és que hem treballat l'esport en dones i en homes iguals i les dones necessiten unes rutines esportives més específiques per tenir en compte, no?, amb delicadesa, per treballar amb delicadesa el sòl pelvià. I per tant, el que necessiten són aquestes rutines, integrar-les en les pràctiques esportives, no?, i intentar treballar-ho més com un hàbit de salut que com un tractament, d'acord? I es treballa amb exercicis. Després també hi ha una sèrie d'hàbits de salut, que és una gestió de la hidratació i de quan fem aquesta ingestió de líquids per no sobrecarregar la bufeta, amb sobretot les begudes amb cafeïna. Després també quan hi ha la menopausa, la utilització d'estrògens locals. Després també tenim medicació, el que passa que intentem, no?, que sigui gradual i que la medicació aparegui en els casos només més greus. I en casos molt greus, doncs podem arribar a la intervenció quirúrgica, no?, i recol·locar això ja amb els ginecòlegs i els cirurgians que recol·loquen les estructures, posen malles o inclús poden arribar a una histerectomia si és el cas i és necessari. El que passa que aquest nivell d'intervencionisme intentem que en una patologia que no mata ningú sigui l'última de les opcions.
1: Doncs escolta'm, Alba, crec que ha quedat claríssim. Gràcies.
0: A vosaltres. Adéu.
1: Després d'escoltar l'Alba, crec que ens ha quedat clar que la protecció i l'enfortiment del sòl pelvià, sobretot si ets dona esportista, és clau. De fet, el Col·legi Professional de Fisioterapeutes de Catalunya ja alerta que entre el 20 i el 51% de les dones esportistes de 25 a 45 anys pateixen i patiran incontinència urinària. Nosaltres ja marxem amb aquesta dada. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, com ens ha dit l'Alba i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

És bo menjar-se el greix del pernil? Doncs tot depèn del tipus de pernil i, per tant, del tipus de greix. El pernil salat s'obté a partir de porcs de raça blanca que són alimentats amb pinso. Sol curar-se a la serra a baixa temperatura i per això que rebia el nom de serrano en castellà. Aquest és un pernil del qual la carn és més magra, de manera que té menys greix, tot i que la carn és una mica més salada. En aquest cas, es recomana no menjar-se el greix, encara que sigui mínim, donat els seus greixos saturats. A més, si mengem 100 grams d'aquest pernil i sense el greix, ja ens aporta gairebé unes 250 calories. L'ibèric és un pernil que s'obté del porc que pertany a la raça ibèrica. Ha de tenir una puresa d'almenys un 50% i la curació és una mica més llarga que la del pernil salat. En aquest cas, es tracta d'un pernil que no només té una mica més de greix a la part lateral, sinó també entre la carn, de manera que sol dir-se que és més greixós que el pernil salat. De fet, per cada 100 grams d'aquest pernil podem consumir unes 375 calories i 22 grams de greix. Tot i això, té el doble de proteïnes i, a més, és més baix en sodi respecte al pernil salat. Per últim, el pernil de gla és un tipus de pernil ibèric que rep aquest nom perquè els porcs dels quals s'obté són alimentats amb glans, encara que de vegades també se'ls pot fer pastura pel camp o se'ls alimenta amb pinso. Pel que fa al greix d'aquest tipus de pernil, té poc greixos saturats i és baix en sal, de manera que, degut a això, i al fet de tenir un nivell més elevat de proteïnes i àcid oleic, podem menjar-lo sense problema i, a més, mantenir els nivells de colesterol i triglicèrids. L'hora del podcast.

Hola, què tal? Soc l'Eduard Gené i avui a Swing de Comarques tenim un nou programa especial perquè als veterans de la música se'ls tracta d'una manera especial en aquest programa. Avui parlarem amb Pep Torres i Manel Josep, integrants de l'Orquestra Plateria, la llegendària orquestra de ball catalana. Parlarem de la família de Pep Torres i la seva vida, el seu germà Llorenç Torres, músic, cantant, el seu avi, el mestre Damon, llegendari director d'orquestres de jazz als anys 20-30. I com no, parlarem de la plateria, la música de ball a Catalunya i moltes més coses. Per acabar, tocarem junts una cançó pròpia del Pep, Caminet de Puritat, amb lletra del seu amic Manel Dols. Manel Josep a la veu, Pep Torres a la flauta i jo al piano. Som-hi!

0: Marques, un podcast d'Eduard Jané.
1: Què tal, Pep i Manel?
2: Doncs molt bé, aquí he segut aquest sillón de puta mare.
3: I tant.
1: Aquí estem avui als Estudis GES a Solsona, el Prepirineu català.
3: Fantàstic.
1: Qui us parla és Eduard Jané, i tenim una conversa amb dos músics d'ofici. Tu, Pep, vens d'una nissaga de músics. El teu avi era el mestre Demon, Llorenç Torres Nin, mestre, arranjador, compositor, director d'orquestra dels anys 20, 30, 40 a Barcelona. El teu pare va ser pianista, no?, i també havia de ser com, diguem, l'orquestra Demon Junior, per dir-ho així.
2: Sí.
1: I el teu germà també va fer un disco conjunts, el Llorenç Torres. El néixer en una família de músics en què veus l'ofici des del primer dia. Neixes preparat, diguem, per ser músic? O sigui, aprens fàcilment els gadgets de l'ofici per poder viure d'això?
3: Doncs la veritat és que en el meu cas no, perquè va ser una mica traumàtic, perquè el meu pare va morir quan jo tenia 6 anys. Vull dir que Demon Junior pràcticament no va fer res, pobret.
1: Però va ser músic de...
3: Sí, tocava. Gent que havia tocat amb ell, el Jordi Pérez, t'acordes del Jordi Pérez? Un guitarrista, dels primers guitarristes de jazz que havia fet gires amb el Tete Montoliu. Gran músic. M'explicava que l'havia sentit i em deia, diu, tocava com el Teddy Wilson. No sé on t'havia tret, perquè en aquella època no hi havia escoles, no hi havia res a Barcelona. Bueno, igual que el Tete, igual que els primers músics que hi van haver, no? I el pare, doncs clar, va acabar la seva carrera totalment truncada, i l'avi també, vull dir, havia tingut les seves dificultats al final de la seva vida. Aleshores, diguéssim que a casa més aviat no ens van incentivar en absolut, i no vaig conèixer, diguéssim, l'ofici, ni vaig veure...
1: Llavors,
3: recordo l'avi tocant el piano, fent-se cantar cançons seves, però poqueta cosa més. Passa que realment suposo que ho portàvem i ens agradava molt. I després, de més, quan ja vam ser adolescents, ens vam començar a interessar-nos per això. I...
1: No recordes veure un dia a dia de feina del teu avi, per exemple?
3: No, només el recordo a casa, ja molt gran. Clar, és que l'avi era gran, sí. No vaig arribar a viure a l'època on ell encara estava en actiu.
1: I tu, Pep, quan comences a tocar amb grups, diguem, per la teva banda?
3: Doncs amb 16, 17 anys.
1: Sí, 16 ja es
3: moviu. I així, jo de repente anava a Mis de Barcelona i vaig conèixer, el primer que vaig conèixer va ser un guitarrista, que era el Ramon Soler, que és molt bon músic. El Ramon Soler, i després un altre guitarrista, que era Ramon Olivares. Sembla que van ser els primers que vaig conèixer, diguéssim, de lo que connectaven amb el que en aquell moment la música laietana, la música i el Celeste, no? Aquí va ser per un cantó. I per altre cantó, també, abans que això, el que el meu germà va començar a fer, es va presentar, ell ja cantava i tenia molta gràcia de jove i de seguida. I es va presentar un concurs de noves veus que van fer la Cova del Drac. I el primer concurs que van fer el va guanyar ell. I llavors allà vam conèixer, de casualitat, el Joan Albert Amargós, que potser és un dels millors músics que hi ha hagut aquí. I va ser el primer músic que vam conèixer. I ens vam fer molt amics. Ell era molt amic del meu germà i jo també l'acompanyava. Bueno, li feia de més carrer d'ajudant i anar a buscar el cafè amb llet o cosa. De tant en tant em feia un paper de flauta senzillet perquè pogués tocar. I ara havíem fet uns quants espectacles al Cova del Drac, una cosa que es deia Tela Marinera, que era molt maco, que era com un cabaret, que hi havia també el Carles Benavent, i l'Amargós, i bueno, gent molt bons músics. I la
1: veritat, et movies per aquests entorns.
3: Sí, em movia amb tota la cara del món i amb tota la barra, perquè diguéssim, jo tocava molt justet, però tenia un gran entusiasme, suposo, i em pensava que tocava molt bé.
1: Perquè, clar, no sé si... freqüentaves més l'escena més jazz, o si hi havia algunes jam sessions aquella època, o era tot més aviat cançó?
3: El tema jazz més aviat estava bastant a Terrassa, suposo, i allà havia anat una vegada a la Jazz Cava, allà havia molt ambient, però no sé si m'atrevia a sortir. A Barcelona, pues sí, sobretot al Celeste, de seguida al Celeste jo vaig... I a l'Enagua, bueno, hi havia primer a l'Enagua, exacte, a l'Enagua, que era un petit bar que hi havia al carrer Casanovas tocant la Diagonal, i allà havia tocat allà amb l'Enric Carrera i el Toni Xuclà, gent que tocaven. Bé, mica en mica allò que vas coneixent gent, bueno, músics que vas coneixent mica en mica et van portant. I després vaig començar a fer un grup amb els de... que era el Trio Trio, amb el Riqui Sabatés també, el germà del pianista, del Jordi Sabatés, el Ricky, l'Olivares, jo, teníem un castell al Trio Trio, vaig estar en un altre grup que es deia Els Bueyes Madereros, també, que era un d'aquests històrics, sí, molt Víctor Amant. Bueno, allò que, en fi, érem tot un tutti revoluti i a la vegada... Però, bueno, una època molt bèstia, molt bèstia.
1: Però tots aquests grups es movien en quin gènere, més o menys?
3: Era un gènere molt...
1: Que era progressiu.
3: Sí, música, exacte. També era aquella època que hi havia molt, diguéssim, molt de free jazz, o que també que el jazz havia connectat amb el rock, l'època del jazz rock. Va ser l'època del jazz rock, l'època dels Weather Report, dels, començava la... I estava descobrint, i aquells músics van descobrir que a part del jazz, que era un món molt tancat, doncs, també hi havia doncs, la salsa la música negra dels Erwin and Fire, dels, evidentment dels Brown, dels grans, de la Motown, del Wonder, tota aquesta explosió, junt amb la música dels Beatles, dels Rolling, evidentment, tot aquest batiburrull allà, i a part de que tota aquella música gaitana també era com una mica també bastant elaborada, també, bueno, ara que han fet aquesta orquestra, que han fet la Sonora Orquestra, també eren molt... Hi havia la versió més elaborada i la versió...
1: Més punky.
3: Bueno, m'estic liant, després el Manet t'ho explicarà millor.
2: Tens raó.
1: A la dècada dels 70 graveu un EP amb el teu germà Llorenç, que hi ha, per exemple, un hit que si ja en parlarem demà. Després treus un disco pòstum, diguem, perquè el teu germà es mor, que és un LP magnífic que es pot recuperar, que està a Spotify, per exemple, o a les xarxes, que seria 32 i cavalls.
3: 32 i cavalls.
1: On hi ha, per exemple, el Ritme Angust, que és una cançó que entre les seves lletres hi ha, per exemple, la catalana no està en res per ara, no senyor.
3: Això és una lletra de l'amic, perquè aquest és un tema del Xavier Batllés.
1: Infla noves modes tan reumàtiques com la cancó. Mira, fa molts segles que aquí els honorables ens estan donant gap per llebre. Brinca, salta i balla per fer-me un ritme angust.
2: I això deia, brinca, salta i balla que per fer-me un ritme angust.
3: Aquí canta Analia.
2: Feia la paròdia de la garma.
1: Clar, la cancó, per exemple, també l'he sentit dir a la Núria Feliu. Era un terme...
3: Una mica despectiu, no?
1: Cap a la cançó.
3: Clar. Perquè
1: sí, entenc que la cançó...
3: Aquell punt de pompositat que tenia, no? La cançó, bueno, hòstia, la cançó...
1: Bueno, i d'una absoluta manca de ritme...
2: Exacte.
1: Interessant, com a mínim.
2: Sí, cap swing.
1: Vull dir que aquí el ritme angust podem anar en aquest sentit de que la cançó era poder molt lírica, ben interessant, però a nivell rítmic era per anar a dormir, diguem.
3: Sí, sempre ha sigut així.
1: Aquest disc és molt guai. Jo, de fet, et vaig conèixer amb aquest disc. Estava molt ben fet, trobo que, i a més, és una cosa molt novedosa. Que...
3: Però també eren gravacions de diferents llocs. Això era una gravació que ens va passar el Xavier, l'altre eren coses fetes el Joan Albert i ell a piano, sol, que havien gravat no sé com.
1: Clar, vas cantar tu també a la segona part.
3: Sí, doncs vam gravar 3 o 4 en un estudi. Sí,
1: clar, el teu germà tenia una veu molt maca, també devia fer... vull dir que era com un Carles Sabater, no? O com...
3: No, home, ja li hagués agradat a Carles Sabater. No, tenia una tessitura amplíssima, eh? Jo diria més aviat que era un Fritz Punterlich, i no ho sabia. I ell... Podria haver cantat Lieder, Schubert...
1: Ell tenia formació, estudiat cant?
3: No, cap.
1: Instrument tampoc.
3: Una mica de solfeig, no. Tenia un saxo, es va comprar un saxo, però ell no només cantava.
1: Però el teu germà gran.
3: Gran, sí. Ell, com que la cancó no el va acceptar, va guanyar aquell premi i li agradava, doncs...
1: Un premi a la Cova del Drac.
3: Sí, a la Cova del Drac. Però ell el que li agradava era la música francesa, però tipus Nougaro, o sigui, amb ritme. Li agradava la música americana, li agradava... No sé,
1: clar,
3: música de salsa, que feia poc s'havia descobert, aquí s'havia redescobert, i llavors tot això no entrava, no encaixava en aquell... Ni les lletres. Mira, perquè fessis una idea, l'any següent va guanyar aquest tal Ramon Montaner, aquest senyor que fa poc ha mort, pobre.
1: Sí.
3: I aquest sí que el van acceptar, clar, perquè portava els cabells com l'Angela Davis, i hauria ser del Partit Comunista. Ell va ser molt ben acceptat. A Llorets no. Llorenç no, perquè Llorenç cantava... Però cantava molt bé, però això no era igual, no tenia res a veure. Va ser rebutjat. Llavors ell el que va fer es va convertir en actor. va començar a treballar i estava treballant molt bé, havia fet sèries de tele, havia fet obres de teatre, en fi, quan es va morir, va tenir l'accident, estava fent el Cafè de la Marina amb la companyia del Teatre Nacional.
1: Caram, sí, sí.
3: No, una bèstia. Hagués fet tots els musicals que van venir després, era un superactor de musicals, imagina't. Passa que sí, va morir l'any 83, junt quan es va fer TV3.
1: I quants anys
3: tenia?
1: Encara,
3: ell tenia 32.
1: Ah.
3: Bueno, un personatge, Llorenç. Jo penso que tio molt malaurat. Sí, sí. Sí,
1: i llavors...
3: No, dic que aquestes cançons de la cara B, diguéssim, del 32 i cavalls, són les que havien fet, que ell havia fet la lletra i la música. I són les que vaig cantar jo tres i una va cantar. Bueno, n'hi havia una, no, aquella que es diu Mai, aquesta sí que és una mica dedicada quan ell després de morir, i després les altres tres o quatre són les que teníem...
2: Mai, expressió Mai és collonada.
3: Mai, ja no et trobaré mai. On ets? Et busco en el... No sé com a dir-ho. Et busco en el... No recordo, no me recordo de res.
1: L'autobús és millor, eh?
2: L'autobús i el tren de Sarrià.
3: Sí, et busco, no? Sí.
2: L'autobús i el tren de Sarrià.
3: A quina galàxia has anat?
2: Això.
3: T'has ficat a dins d'un còmic.
2: A quina galàxia has anat?
3: Sí, sí.
2: Guaquinàtic de Manhattan.
3: Sí, sí.
1: Bueno, i aquesta veu inconfusible és la del Manel Josep.
2: Ei, perdoneu que...
1: Perdoneu que ha intervingut al mig de la conversa, just quan estàvem a punt d'entrar amb el tema de la plateria.
2: Perdoneu que fiqui cullerada, eh?
1: Aquí entrem ja a l'episodi del qual t'ha ocupat més anys, suposo, la teva vida, que és la teva participació a l'Orquestra Plateria.
3: Sí, sí.
1: Tant tu com el Manel, inicialment, no sou part de... És a dir, entreu-vos després, no? De la fundació de l'orquestra.
2: No, jo estic des de la fundació.
1: Bueno, des de la fundació, sí, no, esteu allà.
3: Jo vull
1: clar, tu estàs de percussionista des de la fundació.
3: Sí, però espera, sí, que tocava abans que entri el Manel.
1: La versió oficial.
3: Que jo, no, vull dir que jo vaig tenir la sort de que, de fet, havia fet quatre coses. Vaig estar un any treballant amb el Lluís Llach, però després vaig tenir la sort, a través d'un amic, que era el Joan Massats, que em va dir, tu podries entrar a l'orquestra d'aquí i tal. Va faltar algú, se'm va anar el Pere Riera, que hi havia, que era un dels músics, que eren arquitectes, pels primers fundadors de l'orquestra, diguéssim, era una idea molt conceptual.
1: Mm-hmm.
3: Hi havia gent que no era ben bé dintre del món de la música, però que... I el Pere Riera, que aquest arquitecte, molt bon arquitecte, per cert, va deixar l'orquestra i llavors vaig tenir la possibilitat d'entrar. La qual cosa a mi em va salvar la vida, perquè jo com a músic professional no tenia cap opció. I llavors, gràcies a això, aquestes coses que el Woody Allen fa a les pel·lícules, allò, la sort, allò del Match Point, o d'aquesta última que ha fet, sí, la sort.
1: Però bueno, clar, això també ho has de saber també... veure. Que...
3: Sí, vaig tenir aquesta sort, vaig entrar allà i més o menys, mira, i bueno, fins que i amb això vaig anar
1: a fer. Clar, però prefereixo que tu fes la conclusió de dir, ostres, gràcies a això he viscut de la música, si no, poder no hauria pogut fer-ho.
3: No, això...
1: També és una virtut, vull dir, perquè hi ha molta gent que poder pensa que se'n pot viure i després...
3: Sí, és difícil, la veritat és que vaig tenir sort en aquest sentit.
1: Clar, aquí apareix la plateria, tu, Manel, estàs de percussionista, inicialment sí, allà, i després passes a ser el cantant.
2: De percussionista, que també... parlant de cara dura i de morro, això és una cosa que ens agermana bastant el Pep i a mi. La formació acadèmica,
3: sí, sí, extraordinària.
2: Jo la meva és encara més patètica i més...
1: Tu no tens formació
2: inexistent.
1: Acadèmica?
2: Jo vaig estar un mes al conservatori. Jo ja amb els 2+1, que va ser el primer grup que vaig estar, dintre de la cançó catalana ja cap al final, quan... que tenia una influència nosaltres també més americana, més anglesa, més dels, jo què sé, Crosby, Stills and Nash, els Beatles, Peter, Paul and Mary, jo què sé, tot una... el folk, tot això.
1: Perquè després, amb la plateria, és curiós, però bona part del vostre repertori ja era antic quan el veu fer,
2: sí,
1: no? O sigui, exactament. Aquesta versió de La Camarera de mi amor,
2: no,
1: és una cançó d'Antonio Machín, o la va popularitzar l'Antonio Machín, sí, als anys 40...
2: Sí, això era l'època de nostre... És que, de fet, la plateria, quan es va formar, que va ser una idea que va partir del CISA, bàsicament, i estava també en els inicis de la Cato Pérez, que no va arribar a debutar perquè deia que els boleros tenien massa acords.
1: Perquè aquesta línia editorial, per dir-ho així, la veu mantenir al llarg dels anys amb la plateria.
2: Doncs sí, d'alguna manera,
1: més modernes,
2: d'això però... d'alguna manera soc culpable, perquè dintre dels anys i dels moviments hi ha hagut alguns intents de variar de rumb, d'agafar altres històries, de ser més moderns, i a mi em semblava bé, però per l'altre costat no em semblava bé deixar la bandera aquesta del Renato Carosone, del primer swing que vam mamar, el duodinàmico, si molt m'apures. Això era el modern, quan jo tenia 13-14 anys.
1: Però també era un estil musical que en aquell moment estava el millor moment. Sí, clar. El repertori era el millor possible, pràcticament, després, amb els anys.
2: Sí, i era una cosa que s'havia perdut entre els jovents. La gent jove no anava als embalats, no anava al ball de la festa major, buscava la vida per altres discoteques, jo què sé, altres rotllos.
1: Ah, això és curiós, perquè potser aquesta música...
2: I nosaltres vam fer tornar la gent jove...
1: Perquè potser aquesta música també, o el ball, que dius, també s'associava potser a l'època franquista, no?
2: Sí, també.
1: Els balls més serios, més elegants.
2: Inclusivament aquest repertori que feia. I el pas doble era una cosa denostada.
3: Totalment.
2: Jo recordo alguna vegada, en algun embalat, que segurament era de Girona, d'algun poble de Girona, nosaltres començava l'Amparito Roca... i tota la basca de l'embalat seure a terra en plan protesta, i no ens vam tallar, al contrari, vam tocar amb molta més força i la gent va acabar aixecant-se i ballant i saltant.
1: És molt, trobo molt poètic que la plateria, que sigui un grup de gent jove que neix també en una Laietana, en la Celeste, o sigui, un espai que representa, que abraça més
3: la modernitat,
1: sí, acabin fent un tribut.
2: Sí, era una música que la gent que l'havia interpretada en el passat era encarcarada, era...
1: Li vau donar un altre...
2: Sí, nosaltres, pues érem, entre cometes, una orquestra de peluts, de hippies, i que també això contrastava una mica amb les imatges de les orquestres de ball que hi havia fins al moment, no? Que anaven tots igual, trajats, que tocaven l'himne del Barça, que tocaven l'estaca i aquestes coses. I nosaltres, de fet, trencàvem una mica amb això. Amb tot el respecte i tota l'admiració, perquè sense aquestes orquestres, principalment de Girona, pues la plateria tampoc hagués existit, perquè d'alguna manera era on s'emmirallava.
1: Vosaltres vau introduir en el vostre repertori, per tant, a Catalunya, bastant clarament els ritmes llatins i tot això, no? Teníeu alguna orquestra que fes alguna cosa similar?
2: No, és que això coincideix en el temps.
3: Sí.
2: Coincideix en el temps que, com ha dit el Pepe, es descobreix la salsa. Bueno, es descobreix. Els músics que anaven amb el Serrat per Amèrica i tal, doncs venien i sabien tombar el mestre Conill, per exemple, Joan Conill, el Beethoven, eren músics que havien anat allà i havien quedat al·lucinats amb això. I de sobte, als anys 70, a principis dels 70, venia el Bardagí i deia, hòstia, vaig veure a Nova York uns tios fortíssims que no sé què, i llavors va arribar, jo que sé, Discofon, va començar a treure alguns discos...
3: La Fania, va aparèixer la Fania All
2: Stars.
3: Sí,
2: i va treure el Discofon, va treure el disco del Ray Barreto, Indestructible, que és, per mi és una pedra... clau de la música aquesta, moderna, no?
3: I aleshores, és que seguint el raonament del Manel, músics com, per exemple, de l'Orquestra Mirasol, com pot ser el Xavier Vallès o el Víctor Ama, no? De repent els hi va interessar molt, això, també.
2: Clar.
3: Per això el Víctor, de fet, va acabar tocant a l'orquestra, també, perquè podia fer... Se sentia còmode, perquè podia fer allò, no?
2: Clar, i era dels pocs pianistes que l'entenia, aquesta música, i que la tocava com s'ha de tocar. Perquè, aleshores, als anys 70, era molt difícil trobar un trompetista que et fotés pinyols d'aquest tipus, de tipus llatí. Era molt difícil trobar un baixista que tombés, que pengés, que toqués a l'aire...
3: Sí,
2: però molt.
3: I entendre l'estructura d'aquella música, de les discussions que havíem tingut. No, esto es 2-3.
2: La clave, el 2-3.
3: El que mana el ritme aquest és allò... Pam, pam, pam, pam, pam, pam. I si això ho canvies de lloc en el compàs, bueno, canvia tot. No, ara no entra el coro perquè...
2: Bueno, a mesura que anàvem descobrint aquesta música, l'anàvem donant al personal. Jo vaig estar també amb Mirasol Colores, per exemple, que era
3: un gust,
2: que era una continuació de la Mirasol, que també feia una mica de jazz rock, però a la vegada també feia cançons més populars amb lletra, que és el que volien fer el Víctor Amant i el Xavier Vallès.
1: Perquè aquests patrons o aquest tipus de música més... no diríem sofisticada, però sí que el que has dit, tècnicament complicada de fer, almenys en aquell moment, perquè hi havia pocs músics que coneixien els pals rítmics o... Clar, també us ha convertit una miqueta en una orquestra que fèieu ball, però a la vegada podríeu fer concert, també. Sí. Llavors, aquesta ambigüitat, entre cometes, aquest punt de tenir un peu en el ball i en el peu al concert, us ha beneficiat o us ha perjudicat? Ho dic perquè a grups actuals, per exemple, per dir... Els grups actuals fan els pitos, els creixements és l'un insono, no? Sí, sí. Vosaltres teniu arranjaments, una harmonia més complexa. Això és en favor de, del ball o és en favor de la...
2: Això a favor del ball no ens va ajudar gaire, la veritat. Més aviat va anar en contra.
3: Sí.
2: Érem uns tios raros que tocàvem de repent a un poble de, del Delta de l'Ebre. Un alcalde franquista d'aquells no ens volia pagar perquè només tocàvem mambos.
3: Diu, hosta, jo he tocat tota l'estona mambo.
2: I llavors sortia darrere un conjuntet que tocava les peces de moda d'una manera pues, arregladeta, tampoc res de l'altre món, i això triomfava quantitat. Mm-hmm. O sigui que d'alguna manera volíem ser apòstols, teníem vocació de maleïts, una mica.
1: Però això era una premissa que no vau canviar mai. O sigui,
2: no, ni era una premissa.
1: Era un preu.
2: Es va donar.
1: Era així.
2: Es va donar.
3: No, i de fet, els primers anys que vam fer... sobretot vam tocar per Catalunya una mica per Lleida, recordo un any va ser allò com a Tila, o sigui, tira, per allà on passàvem mai
2: no,
3: més,
2: mai més ens creia. No, així com les orquestes les orquestes típiques incluïda, pues, ja un any firmaven per l'altre i anaven cada any.
1: Nosaltres,
2: poques vegades hem repetit poques
3: vegades i, però vaja, doncs clar, vam tenir la sort de la cosa de connectar amb un altre, bueno, de fer-lo del Pedro Navaja, sobretot, que va ser un èxit a nivell nacional, i llavors vam començar a treballar molt fora de Catalunya. Clar. I allà sí que potser tenia aquest punt de concert de vegades. A Catalunya mai, eh?
2: No, no. Ara... Aquí a Catalunya... Bueno, i aquest, això d'anar per tot arreu va ser estupendo, no? Va ser perquè aquí fèiem el... Si no arribava el 10% de la feina...
1: O sigui, toqueu per Espanya,
2: la
1: perquè
2: gent
1: a més...
2: deia, oh, la plateria, no pareu, oh, la plateria i tal, que perquè ens veien a la Mercè, o ens veien un dia a la tele, i pensaven que estàvem muntats en el dòlar, però estàvem corrent, i durant uns anys ens va anar molt bé, vam treballar quan anàvem a Galícia, Andalusia, a Madrid...
1: Quant temps va ser això, aquesta
2: anys,
1: època d'obrada?
3: Els 80-90.
2: Sí,
1: dues dècades, potser, tota, de feina?
3: Sí, potser una dècada i mitja
2: mig,
3: de feina. Sí.
2: A finals dels 70, 80 i primers 90.
3: Exacte.
2: Cap al 90, amb el...
3: A partir dels 90...
2: A partir de les Olimpiades,
3: ja
2: la cosa va de caure bastant.
1: Mm. Perquè, i també vau estar... O sigui, vau tocar els mítings del PSOE, pot ser? No?
2: Una vegada. Vam fer una gira,
1: sí,
2: que
1: una
2: va
1: gira...
2: ser la que, perdona, va ser la que va portar el Felipe González.
3: La gira.
2: Que ara em tallaria la llengua, però...
3: Sí.
2: Vist, però llavors era com una salvació votar aquell home.
1: Uh-huh.
2: I, bueno, així vam anar per tot arreu.
1: Llavors vau estar com, això, uns 10-20 anys en època daurada, però la música... almenys bueno, tota la música, evidentment, però la festiva especialment, va anar evolucionant cap a una reducció de les orquestres i apareix l'home del teclat, que a vegades ni toca el teclat.
2: Sí, també, però bueno,
1: posa play, i, o bueno, l'home del portàtil, no?
2: No m'he recordat de fer menció d'un fenomen que va contribuir molt al nostre... a la nostra mort, que va ser el rock català, amb perdó. O sigui, van arrasar. I, esclar, la gent volia rock català...
1: Bueno, però això és una constant de Catalunya, també, que hi ha estils que exploten i arrasen amb tot, i llavors, quan això mor, no queda res, ningú viu. I has de tornar a plantar. Crec que ha passat... Va passar amb la cançó, per exemple, que es devia carregar part d'aquests músics més de jazz, d'autor, com era això de...
3: Sí, no, però tornar al que deies tu, per què aquí de repente desapareixen les coses, posa de moda una, després a l'altra... No hi ha una base, potser. Vull dir, realment, la música llatina, per exemple, tenen una base, ja tenen el tambor africà que els ha anat a tot arreu, i llavors sempre, la música llatina va evolucionant, però ells sempre tenen aquella cosa, aquell ritme molt clar, que aquí potser... Europa, Catalunya concretament, sempre han sigut una mica orfes d'una música, hi hauria, això sí, a Espanya, i a Catalunya també, i al flamenc. Bueno, això és diferent, això ja, aquí, cuidado.
1: Si orfes d'una música pròpia.
3: D'una música popular, pues és, costa que sigui una música que es vagi...
2: Sí. I que d'alguna manera sempre anem a parar el mateix, la música i tot, amb el rotllo del Franco aquest, va ser un cop de destral a totes les tradicions. Va anar per nosaltres, anava pels catalans, aquella guerra. Anava com ara, que la merda d'ara, però estem igual.
1: Sí, sí, fa poc vaig entrevistar l'Artur Blasco, que s'ha dedicat tota la vida a recuperar la música tradicional dels Pirineus, perquè no existia,
2: clar, o sigui,
1: no
2: hi havia... Això va quedar tallat, tot
1: o sigui, hi havia
2: això.
1: Molt, però ningú sabia que hi era aquest
2: clar,
1: món.
2: Perquè... Això és una cosa que evoluciona i que ho agafa el jovent, sí, i agafa un camí que no tenim. Clar. Ara sí, ara surten, després de molts anys, el Carles Velda i el Garriga i no sé què, que recullen aquesta tradició i la barregen amb cúmbia, o la barregen amb no sé què, o amb jazz, o amb el que sigui. Entens?
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Però això no va poder ser en el seu temps.
1: Perquè vosaltres, jo vaig escoltar que tu, Manel, havies treballat en un banc.
2: Sí, vaig treballar en un banc.
1: I tu vas treballar a Correus.
3: Però això va ser, jo va ser al revés. Jo
1: a la part final, tu no parles al principi.
3: Sí, al principi, sí. Doncs,
1: la resta del temps vau ser músic professional. Sí. O vau d'anar combinant amb feines.
2: Jo, de, no, jo vaig jo... ser... Jo dels 15... dels 15 als 19 anys vaig treballar al banc. I als 19 anys em vaig llançar a la piscina.
1: I ja
2: fèiem bolos amb els 2+1, més o menys traiem algun duro, i em vaig despedir d'aquell martiri. Allò era un martiri xinès. Jo dic martiri xino. I de veritat, allò va ser la salvació de la meva vida, fugir d'allà.
1: Tu, Pep...
3: Jo va ser cap al final, de fet. Al final, bueno, cap al final. Quan ja l'orquestra treballava molt poc, però després també vaig connectar el Víctor, que era el pianista que havia estat a l'orquestra, em va dir, tu et faries res treballar en un circ? Diu, no, home, no, amb tu no. I llavors vaig entrar al Cric, quan hi vaig estar treballant allà, bueno, com uns 10 anys. I allò em vaig allargar una mica... la vida professional allà, no? Però ja al mateix temps, com que la cosa anava molt justa, vaig començar a treballar un any que es va anul·lar una gira del circ, no sé com, alguna amiga em va dir, per què no vas a preguntar a Correus? I allà em van donar feina. I llavors anava fent temporalment, feia 2 mesos, i així m'ho anava ajudant, anava combinant les dues coses. I els últims 10 anys sí que ja vaig fer bastant a Correus, i mira, per això almenys m'ha servit per poder tenir una mica de jubilació, perquè altra cosa que nosaltres també no vam fer mai va ser pensar en que un dia ens faríem grans. Vam pensar que sempre seria allò.
2: Sí.
1: No sé qui em va dir que la primera gira de la plateria us veu quedar a l'IVA.
3: Bueno, això va ser, no, la primera no, va ser un... Quan va sortir l'IVA.
1: Això no és sinó d'allò.
3: Sí, no, són coses que, bueno, no, ens pensàvem que allò... Sí, no sé si es pot explicar això.
1: No, jo diria que prescrit, no, això?
2: Això ja prescrit. Si vam ser sempre fins al final nostre mort fa 4 dies, una colla de pirates. Tot era allò, era posar-ho sobre la taula i repartir.
3: Sí. Aquells diners que vam fer va ser... El Fabià, el nostre manager, va muntar una discoteca.
1: A tot plegat, l'any 21 vau publicar... un disc que es diu Postal de la Mediterrània, on hi participes tu, Pep, a la música, el Manel Dols a la lletra, i tu, Manel, a la veu.
3: Sí.
1: Després també teniu el Torres en Dols, que és el teu últim disc, justament amb Manel Dols, on tu, Manel, Josep, cantes una cançó, que farem ara en directe a continuació, també. Vull dir que heu arribat a una edat avançada... encara gravant en els vostres projectes, ajudant-vos, donant-vos un cop de mà, això està... Això és un gran logro, vull dir, això en el món de la música hi ha casos que passa, però és un ofici que hi ha negos i gustos i tanta subjectivitat que no és fàcil arribar aquí.
3: Jo he tingut sort amb això, bueno, i el Manel també, de poder... Quan he tingut coses que havia fet, o que sempre tota la vida he anat fent cançons, bueno, músiques, en plan amb la guitarra.
2: Sí, home, sí. Jo soc un fan del públic com a melodista, com... I com a compositor, jo l'admiro quantitat.
3: I com vaig trobar aquest amic, el Manel Dols, que feia anys que no... Que ens vam retrobar precisament aquí a la Coma. Perquè sí. Tenia casa a la Coma i...
1: Bueno, teniu una cançó a la Serra del...
3: I llavors, ostres, pam, i llavors... també mig jubilat ell ja i tal, tenia molta... ell és lletrista o, en fi, escriu, i jo li vaig passar cançons, ell em va passar lletres, i van ser com per això he fet aquests tres discs que hem fet, em sembla, són tres, no? El primer del quartet, el segon amb el Manel i el tercer aquest últim.
1: Sí, sí, Manel Dols, els amics de la Coma, que el coneixen i que tenim en comú, em diuen que una gran persona, vull dir, li envien molts records, de fet.
3: Exacte.
1: Escolta això.
3: I el Manel també, bueno, Manel, ell ha fet també 3 discos, has fet tu, no?, un solitari.
2: Ah, jo sí, sí, bueno, en solitari...
3: Bueno, en solitari també.
2: Jo en solitari no podria fer res, però...
3: Bueno, sempre... molta gent, exacte. Jo en els discos també he trobat arreglistes i gent que venia a tocar.
2: I tant, home.
3: Pobres i tot sense... Si no, no haguéssim pogut fer per amistat i per carinyo, no?
1: Com... I teniu intenció de morir amb les botes posades?
3: Sí, home, si fa falta...
1: De seguir fent
3: moscos... Molt em temo que la cosa ja està arribant a...
1: No, home, no tampoc tant, però...
2: La veritat, com sempre, no ho sé. No m'ho plantejo.
1: No us plantegeu una data de dir, mira, ja aparco tot i ja no vull saber res?
2: Home, jo de fet ja he arribat a aquest punt i ja he aparcat, però sempre sona el telèfon i et lien amb una cosa i amb una altra. I jo em deixo liar, sóc dels que no sé dir que no. I, bueno, i així estem.
3: Clar, jo pues, també vaig tocant, clar, has d'estudiar la flauta, has de tocar el saxo una mica, i tinc un quartet de saxos, que t'ho trobem de tant en tant, o... i també toco amb uns que fan una mica de clàssic, vull dir que més o menys em mantenc actiu per si surt alguna cosa, i jo, si pot fer, pues, es fa. I...
1: No, el que dèiem és això, sou músics d'ofici.
2: El sofà, esperant que s'hagi el telèfon.
1: Bé, doncs anem a tocar, en aquest cas tocarem Caminet de Puritat, que no sé, la lletra no sé si... La lletra és... Clar, l'ha escrit el Manel Dols, però no sé si tu sabries explicar-la.
3: Bueno, sí, el Manel que l'ha cantat t'ho explicarà.
2: Doncs sí, el Manel Dols és oriund de Morella. I a Morella, Caminet de Puritat era el camí que hi havia per anar al cementiri. Que aleshores és allò que acompanyaven el fèretre fins a un punt determinat, allà es quedava tothom i els familiars seguien pel caminet de puritat que anava al cementiri.
3: L'ermita de puritat.
2: I aquí explica això, que hi havia... Però la gent es tenia els llençols, hi havia les basses de blavet, que ara ja no sé si algú sabrà el que és el blavet. Tu saps el que és el blavet?
1: No, jo sé d'un disc del... Com vas dir, el guitarrista que va morir fa poc, que tocàvem amb el Juan Perro, amb el Santiago Serón, que té un disc que es diu Blavet.
2: Ah, sí, el...
1: Molt maco, molt maco, una
2: Vinyals,
1: cançó.
2: No? Sí, el Vinyals. Vinyals.
1: Em sona d'alguna cançó de...
2: Pues Blavet era una cosa que es posava com perquè la roba tingués un brillo blanc amb un toque blau, que era com més blanc encara. Era una pols que venien, que anava amb uns cartutxos, i als safaretjos de Catalunya hi havia el Blavet.
1: Bé, doncs anem a fer Caminet de Puritat. Gràcies per aquesta conversa i fins la propera.
3: Molt bé.
2: Fins una altra.
4: Swing de Comarques, un podcast d'Eduard Jané.
2: No és bé.

cendra viva dels records del camí de la veritat. Ras el cel com una espasa que traspassa el sol de fred. S'emblanquina el roquer que es retalla dins el marc. Blau celest que s'esbatana dins la nina dels meus ulls. El blavet d'un temps que em du pel camí de puritat.

vent. Es blanquegen uns bolquers, caminet de purità, clar i ras com una dalla, caminet de puritat.

0: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: La fisioteràpia a l'odontologia.
2: La fisioteràpia aplicada a l'odontologia pot proporcionar grans beneficis en el tractament del dolor i les disfuncions associades amb la mandíbula i el sistema masticatori. Mitjançant tècniques especialitzades es pot millorar la salut bucodental i la funcionalitat de la mandíbula. A més, ajuda a tractar problemes com el bruxisme i les tensions musculars, afavorint així una millor qualitat de vida.
0: Salut Activa.
3: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: La mandíbula superior i inferior, si no encaixen correctament, és com dèiem, no? És el primer indici de que hi ha algun problema mandibular. Llavors, també hi ha altres que potser no ens adonem, i si tenim algú que dorm amb nosaltres i ens diu que ronquem molt, aquest és un dels indicis també. O que quan ens aixequem del llit veiem que en el coixí hi ha una miqueta de saliva, això vol dir que no tanquem bé la boca durant la nit. Aquí també hi ha un altre problema i, bueno, tendència a dormir amb la boca oberta és un dels pitjors perquè pot provocar altres problemes, tant de mandíbula com digestius, més endavant. Llavors, si tens algun indici d'aquests, és important posar-te en mans d'un odontòleg per resoldre aquest problema.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Els camells són capaços d'ingerir més de 100 litres d'aigua en una sola presa, que després el seu organisme s'encarrega d'administrar fins al punt de poder aguantar sense aigua durant 10 dies a una temperatura de 50 graus. De fet, poden arribar a perdre fins al 40% del seu pes sense morir. La clau es troba als seus ronyons, que són capaços de concentrar considerablement l'orina per evitar la pèrdua d'aigua. També compta amb glòbuls vermells ovalats, de manera que poden ser transportats fàcilment pel cos, fins i tot quan la sang s'ha tornat espessa a causa de la deshidratació. Aquests glòbuls s'encarreguen d'alliberar sistemàticament l'aigua emmagatzemada a mesura que el cos perd fluids. A més, el seu pelatge li permet aïllar-se de la calor ambiental, evitant la transpiració, i l'estructura mucosa del seu nas és 100 vegades més gran que la dels éssers humans, cosa que li possibilita retenir el 66% de la humitat de l'aire. En contra de la creença popular, els camells no utilitzen els seus geps per emmagatzemar aigua, sinó que es formen per l'acumulació de greix durant el període en què l'aliment és abundant. És una reserva energètica que el camell crema en absència del menjar. Aquesta reacció química aporta, a més, una petita però invaluable quantitat d'aigua metabòlica. La descomposició del greix produeix l'hidrogen que es combina amb el diòxid i, absorbit per la respiració, forma l'aigua. Combinant les aigües metabòliques i cel·lulars, la limfa, intersticial i el plasma pot romandre durant un llarg període de temps sense aliment. Quan l'animal ha consumit totes les reserves de les gepes, aquestes queden penjant a un costat del cos.
1: La xarxa de comunicació local.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Torna l'estiu i tornen els desitjos del comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.
1: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: another.
1: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla. Donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: dia fosc ha cridat l'alcalde.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat i afectacions a l'AP7 per dos accidents, un a l'altura de Santa Maria de Palautordera i un altre entre Sant Sadurní d'Anoia i Subirats, tots dos en sentit Tarragona. També hi ha retencions a la B20 a Barcelona per unes obres que obliguen a tallar un carril i finalment a la C33 a Montcada i Reixac la retirada d'un vehicle provoca retencions i manté també un carril tallat en aquest punt. Pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí s'hi han format algunes cues d'usuaris. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 s'ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia amb epicentre a San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional és de 132 morts i 570 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També han quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres, mentre que 6 aeroports han estat també suspenent, volíem dir temporalment, les seves operacions per revisar-ne també la seguretat de les infraestructures. El govern espanyol per ara no té constància de víctimes espanyoles. I el ministre de Justícia del Marroc reclama a Espanya el retorn dels menors no acompanyats que es troben a l'estat, tant els arribats recentment a Ceuta com els que són en altres centres. El ministre defensa que els menors han d'estar amb les seves famílies i el seu país d'origen i assegura que Rabat buscarà una solució a Madrid. El ministre ha explicat que ja ha contactat amb el seu homòleg espanyol, en Félix Bolaños, per tal d'abordar els mecanismes legals per verificar-ne les identitats i facilitar així el retorn amb les famílies. I entitats ecologistes, agràries, consells comarcals i ajuntaments han reclamat retirar el plater i establir una moratòria als projectes renovables fins que hi hagi una planificació consensuada amb el territori. La Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa denuncia manca de participació ciutadana i assegura que s'haurien incomplert o detectat irregularitats en 44 punts de la normativa catalana, espanyola i europea. Ja dir, reprendrà a mitjans de setmana els treballs dins del túnel del Nus de la Trinitat que van provocar fortes vibracions i van obligar a desallotjar temporalment una vuitantena de veïns de Trinitat Vella. L'empresa instal·larà també sistemes d'auscultació i control topogràfic i està acabant de definir un sistema constructiu que eviti noves vibracions. I pel que fa al temps, avui es mantindrà el temps calorós i variable, també amb núvols en trànsit i alguns ruixats que aniran acompanyats de tempesta a partir del migdia, sobretot al Pirineu i Prepirineu i també de manera més dispersa a l'oest de Catalunya.
1: Notícies en xarxa.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: Jo, Joan Coll i Serraïma, veí de Vinaròs,

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. En mobilitat i afectacions a l'AP7 en sentit Tarragona, a l'altura de Santa Margarida i els Monjos i també a Vilafranca del Penedès per un accident que obliga a tallar un carril. També hi ha afectacions a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts i a la B23 a Molins de Rei per vehicles al voral. A banda, les obres a la B20 a Barcelona també continuen provocant retencions amb un carril tallat en aquest punt. Pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost, també per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí també s'hi han format algunes cues d'usuaris. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 s'ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia amb epicentre San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional és de 132 morts i 570 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També han quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres. El govern espanyol no té constància per ara de que hi hagi víctimes espanyoles. I queda només un dia pel gran eclipsi solar. La Generalitat el retransmetrà en directe des de l'Observatori de l'Ebre, Roquetes, amb conferències científiques i el llançament de 3 globus sonda per estudiar els efectes de la disminució sobtada de la radiació solar. Pel que fa als dispositius, els agents rurals mobilitzaran prop de 150 efectius per reforçar la vigilància dels espais naturals davant l'elevada afluència i també del risc d'incendi. El CAT-112 també reforçarà més d'un 15% la plantilla habitual davant la previsió que les trucades d'emergència augmentin entre un 10 i un 15%, i també hi haurà un dispositiu de 700 efectius de Mossos d'Esquadra per tal de garantir la seguretat en els diversos punts habilitats. Salut recorda que caldrà utilitzar ulleres homologades excepte durant la fase de totalitat. Precisament, les autoritats de consum han ordenat de retirar 6 models d'ulleres per risc de lesions oculars greus. Pel que fa a la mobilitat, Renfe també ha programat un tren especial de reforç de la línia R16 de Tortosa a Barcelona i Trànsit recomana evitar l'AP7 i proposa rutes alternatives i insta a no seguir el fenomen des de les carreteres i també evitar fer desplaçaments innecessaris. I un nou tiroteig al Prat de Llobregat arran d'una baralla ha deixat 32 beines i 5 cartutxos localitzats pels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar ahir a la nit en 2 punts del municipi, un a la plaça de l'Amistat i l'altre al carrer del riu Túria, i no hi ha hagut ferits ni detencions, tot i que els agents van identificar una persona que portava una navalla. El cas se suma a 3 tirotejos més registrats els darrers dies a Barcelona i també en municipis de l'entorn. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost,

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que, anys més tard, ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Queda només un dia pel gran eclipsi solar. Pel que fa als dispositius, els agents rurals mobilitzaran prop de 150 efectius per reforçar la vigilància dels espais naturals davant l'elevada afluència prevista i també per l'alt risc d'incendi. El CAT 112 reforçarà també més d'un 15% la plantilla habitual davant la previsió que les trucades d'emergència augmentin entre un 10 i un 15% i també hi haurà un dispositiu de 700 efectius dels Mossos d'Esquadra per tal de garantir la seguretat en els diversos punts habilitats per veure l'eclipsi. Pel que fa a la mobilitat, Renfe ha programat també un tren especial de reforç de la línia R16 que va de Tortosa a Barcelona i Trànsit també recomana evitar l'AP7 i proposa rutes alternatives i insta no seguir el fenomen des de les carreteres i també evitar fer desplaçaments innecessaris. A Barcelona, la Guàrdia Urbana també reforçarà la vigilància als miradors, les platges Coixerola i també altres espais oberts davant la previsió de concentracions. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia amb epicentre a San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional per ara és de 132 morts i 570 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També han quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres. El govern espanyol per ara no té constància que hi hagi víctimes espanyoles. I pel que fa a la mobilitat, la P7 concentra les principals afectacions avui. Hi ha congestió en sentit Tarragona, entre Santa Margarida i els Monjos, i també a Vilafranca del Penedès, amb 4 quilòmetres de retencions, i també cues entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal. A més, un accident a la C16 a Balsareny obliga a tallar un carril en sentit Berga, i també hi ha retencions per obres a la 2 a Jorba i també a la B20 a Barcelona. I pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí s'han format llargues cues d'usuaris. Gedi reprendrà a mitjans de setmana els treballs dins del túnel del Nus de la Trinitat que van provocar fortes vibracions i van obligar a desallotjar temporalment una 80ena de veïns de Trinitat Vella. L'empresa instal·larà sistemes d'auscultació i control topogràfic i està acabant de definir un sistema constructiu que eviti noves vibracions. I un nou tiroteig al Prat de Llobregat arran d'una baralla deixa 32 veïnes i 5 cartutxos localitzats pels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar ahir a la nit en dos punts del municipi i encara no hi ha ni ferits ni detencions.
0: Notícies en xarxa.

Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu. El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Em desperta la consciència que la lluita va extingir i modero el meu afecte amb distància. Dono cabuda a les temptacions, les emocions, partícipes de cada experiència. No tinc esclaus lluitant per la seva independència. El cervell està vetat a liderar les pertinences i et vull. Més a prop o més lluny, el que ens faci bé. Donar vida al nostre espai i al nostre temps. El meu al·licient és trobar el Shambhala dintre meu. T'ho explico.

Et reclama viure amb joia cada transformació. Si sóc un escull inevitable, aparta'm per si no m'aparto, per si no veig clar, per si la veritat no es deixa entendre. En un cor adulterat provem l'atzar. Ara que ens veig valents, fem-ho ben fàcil i ens farem també.

és pura. Digue'm el que sàpigues. O allunyat de mi 90 llardes, com a mínim. Em vaig destrossar els dínim i les saturacions les escrivim. Diàspora, ni els cabells ni les ungles. Com si fossis a les meves jungles. No arribaré.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El conte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar en multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duque, reunirà avui amb els casals catalans a Colòmbia per conèixer la situació dels catalans després del terratrèmol de magnitud 7,4 que ha afectat el país. El sisme ha deixat almenys 132 morts i més de 570 ferits, amb desenes d'edificis col·lapsats i també afectacions en hospitals i aeroports. Els equips d'emergència continuen centrats en la recerca i el rescat de persones atrapades entre les runes. I queda només un dia pel gran eclipsi solar. El Servei Català de Trànsit preveu que el 60% de la mobilitat per veure l'eclipsi sigui comarcal. La data recollida per l'organisme descarta així desplaçaments de llarg recorregut. Tot i això, el seu director, Ramon Lamiel, ha fet un recull de recomanacions per a aquells que vulguin moure's per veure aquest fenomen.
2: Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i, per tant, les avaries causen al final congestió. Portar el cotxe preparat, recordar programar-se, sortir amb temps i no aturar-se a les vies, sobretot, i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
1: En tot cas, per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i l'A2 i també vetllaran pel compliment de les limitacions i restriccions de vehicles. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, la P7 concentra les principals retencions amb 7 quilòmetres de cues entre Gerida i Castellbisbal en sentit Tarragona. També hi ha trànsit intens a la P7 a Cerdanyola del Vallès i afectacions per vehicles al voral a Subirats. A més, un accident a la C26 al Gerri obliga a donar pas alternatiu també en tots dos sentits de la marxa. I pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí s'hi han format llargues cues d'usuaris. I Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat per pluges intenses al Pirineu, Prepirineu i també a l'interior de Girona. Els ruixats poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i han acompanyats també de tempestes i localment fenòmens de temps violents. L'avís estarà actiu fins les 2 de la matinada del dimecres. I l'Ajuntament de Barcelona instal·larà prop de 100 càmeres noves abans d'acabar l'any en punts com el Passeig del Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, el Parc de la Pegaso, la Fira de Bellcaire i també Fort Pienc. El consistori ja disposa de l'autorització d'interior i preveu continuar ampliant la videovigilància fins a arribar a les 500 càmeres noves l'any 2027. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Tot això i molt més a Vampiresados cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi. Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. El conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duque, reunirà avui amb els casals catalans a Colòmbia per conèixer la situació dels catalans després del terratrèmol de magnitud 7,4 que ha afectat el país. El sisme ha deixat almenys 132 morts i més de 570 ferits, amb desenes d'edificis col·lapsats i afectacions també en hospitals i aeroports. Els equips d'emergència continuen centrats en la recerca i també en el rescat de persones atrapades entre les runes. I queda només un dia pel gran eclipsi solar. El Servei Català de Trànsit preveu que el 60% de la mobilitat sigui comarcal. La dada recollida per l'organisme descarta així desplaçaments de llarg recorregut. Tot i això, el seu director, Ramon Lamiel, ha fet un recull de recomanacions per a aquells que vulguin moure's per veure aquest fenomen.
2: Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i, per tant, les avaries causen al final congestió. Portar el cotxe preparat, recordar programar-se, sortir amb temps i no aturar-se a les vies, sobretot, i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
1: En tot cas, per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i l'A2. També vetllaran pel compliment de les limitacions i restriccions de vehicles. I l'Ajuntament de Barcelona anuncia la instal·lació de 99 noves càmeres de videovigilància després d'obtenir el permís de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya. El Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, els Encants o el Parc de la Pegaso són alguns dels espais on s'estan posant. Albert Valle és el regidor de Seguretat de Barcelona.
3: Una banda té un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i l'altra facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus.
1: A la capital catalana hi ha ara mateix 186 càmeres i abans que comenci el 2027 es preveu que n'hi hagi un total de 660. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C26 al Gerri obliga a donar pas alternatiu en tots dos sentits de la marxa. També hi ha trànsit intens a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès i a Subirats per vehicles al voral. I a més també una avaria a l'A2 a Castellbisbal que obliga a tallar un carril en sentit Barcelona. I Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat per pluges intenses al Pirineu, Prepirineu i a l'interior de Girona. Els ruixats poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats també de tempestes i localment fenòmens de temps violent. L'avís estarà actiu fins les 2 de la matinada del dimecres. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UA Ull de Ràdio. Carla Serrano, molt bon dia.
1: Bon dia, Judit.
0: Avui el Sergi Guiu i l'Ivan Usson, com que ha estat de vacances, doncs ens han abandonat, m'han abandonat aquí als estudis d'UA Ull i he hagut de pescar la Carla per fer la secció de l'Això va en sèrie, secció que avui dedicarem a fer, doncs, a repassar les estrenes que arriben aquesta primera quinzena del mes d'agost. Abans, però, fem l'actualitat, que, com saben els nostres oients, l'actualitat passa per lo que estem veient ara. I quan vinguin el Sergi i l'Ivan, que van dir que no es van creure que jo miraria les sèries que em vaig comprometre a mirar, que sàpiguin que he tornat a mirar Friends. Ara mateix, no sé si tu has vist Friends, Carla?
1: Jo he vist algun capítol
0: suelto. I què tal?
1: A mi m'agrada.
0: T'agradi el format, entenc.
1: Sí, sí, sí.
0: Pues, per mi és com... no la meva sèrie preferida, però sí com la meva sèrie recurrent quan tinc moments així com de baixón, de que el món se'n va a la merda, recupero Friends i la veritat és que va superbé per distreure't, per riure, per no pensar... A més, els pots... És veritat que hi ha una trama, però els pots mirar sueltos, sí. I tampoc és que et perds la gran cosa.
1: Al final, saps? Són capítols potser de 20-30
0: sí,
1: minuts.
0: Sí, i... perfectes. I tu ara mateix estàs mirant alguna cosa?
1: Jo ara mateix vaig, depèn del dia. Sí que és veritat que tothom m'ha dit que miri Machos Alfa i la vull començar ja. I també m'estic mirant capítols sueltos també per desconnectar una mica de Office.
0: Vale.
1: Però és molt llarga, llavors vull mirar-me-la perquè la gent diu que val molt la pena.
0: Sí, mira, l'Ivan Usson és un gran defensor de The Office, o sigui que estarà supercontent de que l'estiguis mirant. Doncs avui repassem, com dèiem, les estrenes que arriben aquesta primera quinzena d'agost i comencem per una sèrie que arriba a Sky Showtime, que és Lioness.
2: ¿Están cerca?
3: Estamos más cerca que nunca.
2: ¿Un agente contratado o una Lioness?
3: Una Lioness, señor. Lo que hacemos ahora es localizar a las esposas e hijas de objetivos de alto valor y colocar un operativo cerca de ellas. Y lo liquidamos.
4: Y si lo hacemos bien, terminará todo antes de empezar.
5: ¡Vámonos ya! ¡La han descubierto! ¡Es cordón detonante!
6: No puedo hacer esto.
7: Tienes que recordar por qué estás luchando.
0: Doncs en aquesta tercera temporada de la sèrie creada i escrita per Taylor Sheridan, xarxes ocultes, agents estrangers i traïcions personals xoquen entre si. El Joey intenta mantenir l'equilibri entre el deure i la seva vida familiar mentre forces invisibles afecten el món. Sorgeixen patrons que no haurien d'existir, noms desapareixen i els camins canvien de forma inesperada. Guiada per Caitlin i Westfeld, Joe s'enfronta als enemics que operen des de les ombres obligant-la, és una noia la Joey, vale, obligant-la a enfrontar una guerra que ara mateix s'extén a tots els aspectes de la seva vida. També el que arriba a Disney Plus és Futurama.
8: Behold! I've rebuilt my time machine. It's idiot proof. We'll see about that.
9: The end of civilization.
10: Space pirates.
11: Vampires.
12: Alien invaders. What do we do?
13: We must embark on an extremely perilous journey.
14: Rats.
15: We'll enter in order of expendability. First Zoidberg, then everyone else.
16: Hooray!
17: It's time for a revolution. 3,

0: here to die.
1: Good point. We'll stay and watch.
2: Futurama és coneguda, però repassem quina és la seva sinopsi.
3: Doncs la sèrie de ciència-ficció del creador dels Simpsons, Matt Groening, continua les aventures de Free, Lila, el robot Bender i la resta del repartiment del Planet Express a la nova Nova York del futurístic any 3000. Una paròdia de la nostra societat i la ciència-ficció que porta emetent-se des de l'any 1999.
2: Perfecte. Doncs també a Disney Channel el que arriba és una sèrie que algunes fa anys van veure, que és van veure Los Magos de Waverly Place, i ara el que torna és Vuelven los Magos de Waverly Place.
4: Gracias.
5: ¿Sirve para que Gigi no se lleve la ropa chula?

0: Tu te l'han recordaves d'aquesta sintonia?
1: No.
0: Em quedava super lluny.
1: Ha sigut com teletransportar-me a 15 anys enrere.
0: Absolutament, absolutament. Doncs han passat ja alguns anys i Justin Russo ha renunciat a tots els seus poders màgics, porta una vida mortal com la seva esposa Guiada i els seus dos fills, Milo i Roman. Un dia, Alex Russo, la germana de Justin, que és Selena Gomez, li porta a Billy, que busca ajuda. La jove maga busca un mentor i un mestre. Justin enfronta el seu passat per salvar el futur del món màgic. La veritat és que... O sigui, jo recordo veure-la, però no recordo massa com que m'enganxés molt o de veure-la molt seguida. O sigui, recordo que de posar-la a la tele tant en tant, però no la recordo com això, que era molt bona. No sé...
1: Jo sí que era bastant fan, eh? El que passa és que ara és com que... Quasi que me'n recordo més de Selena Gomez i alguns personatges, clara, surt crec que en alguns capítols així, però serà una mica raro sense ella.
0: Sí,
1: a mi m'agradava molt.
0: Sí?
1: Sí.
0: Doncs a veure com serà també aquest retorn. I a més, és que a més com que jo lo dels retorns, com lo de física o química que torni, no, ho sento molt. Les sèries van funcionar, es tanquen i no cal tornar a fer-les. A Netflix, el que arriba és 100 anys de soledat.
2: Las estirpes condenadas a 100 años de soledad. No tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán eran primos. Aunque su matrimonio era previsible, cuando ellos expresaron la voluntad de casarse, sus parientes trataron de impedirlo.
3: No importa dónde vayas. Nunca vas a poder escapar de tu destino.
4: Vamos a construir ese lugar soñado. Donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir. Y este lugar se va a llamar Macondo.
2: Aureliano fue el primer ser humano que nació en Macondo. Nació con los ojos abiertos, mirando el mundo con una curiosidad sin asombro.
3: ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué fue?
5: Estoy enamorado.
3: Juro que nunca te vas a casar con mi hermana.
5: El amor es una peste.
6: ¡Carguen! ¡Apunten!
7: ¡Viva la revolución!
8: Hace casi 30 años estos hombres y yo fundamos este pueblo.
9: Estamos mamados de que decidan por nosotros.
3: Ahora sí eres un hombre.
9: Vamos a la guerra.
7: ¡Ataque!
3: Mira lo que hemos quedado, saca de buen día. Nosotros dos solos como al principio.
0: Home, diria que de les que hem repassat fins ara, potser de les que fa més bona pinta,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, potser sí.
0: A veure, de què va?
1: Va de que després de la signatura de l'armistici, la pau no arribarà a Macondo. Els conservadors, temerosos davant de les amenaces del coronel Aureliano Buendía, tramen un atemptat que, per atzar del destí, portarà el poble a la bogotana Fernanda del Carpio, qui, al casar-se amb Aureliano II, un dels bessons del bastard Arcadio, li donarà a Úrsula Iguarán els seus primers descendents legítims.
0: Crec que fa molt bona pinta, però també crec... parteix de la novel·la de Gabriel García Márquez, 100 anys de soledat, però és a dir, no sé si el risc serà com convertir-la en un culebrón.
1: Sí, sembla una mica això també.
0: Pel to del tràiler era com, vale, sí, està molt bé, però parteix d'un punt molt important, que és Gabriel García Márquez, com per després fer un culebrón, amb el bon sentit de la paraula, que ningú s'ofengui, però bueno, que pot acabar sent un fiasco.
1: Sí, sempre al final quan fan... adaptacions a llibres importants també és com que a vegades ho decepciona
0: o sorprèn positivament. Sí, però el risc la veritat és que és alt. A Apple TV arriba una sèrie que al Sergi li agrada molt, que és Ted Lasso.
10: Oi, mate, there's you.
11: I believe it is.
10: Wicked. You coaching football, you are a legend for doing something so stupid. I mean, it's mental. They're gonna murder you.
12: This is a bit of news from the other side of the Atlantic. AFC Richmond announced the hiring of their new manager, American football coach Ted Lasso.
13: You're an American who's now in charge of a football club despite possessing very little knowledge of the game.
14: I know that AFC Richmond is going to give you everything they got, win or lose.
15: Or tie.
14: Right, y'all do ties here.
16: Did you see that?
17: He must be from England, yeah.
16: Wales.
17: Is that another country?
16: Yes and no.
18: How many countries are in this country?
19: Four.
20: Like it or not, Richmond are changing the way we do things. And from now on, that way is the Lasso way.
21: Hey, look, this car's got an invisible steering wheel.
22: What you're doing is irresponsible. This club actually means something to this town.
23: You don't think I see that every day out there on the streets?
24: Are you kidding me?
25: I think that's what it's all about. Embracing change.
26: Same thing!
25: Being brave.
20: Your decision to bench Jamie was a masterstroke.
27: I don't think we're allowed to talk like that at work anymore. You got no fear of the
28: underdog. For me, success is not about the wins and losses. It's about helping these young fellas be the best versions of themselves on and off the field.
29: I always figured that tea was just going to taste like hot brown water. And you know what? I was right. Yeah, it's horrible. No, thank you.
20: Welcome to England.
0: Doncs Ted Lasso, la primera comèdia d'Apple TV, la sèrie més popular de la plataforma, torna amb una quarta temporada. Després de molts rumors i notícies que indicaven que la producció d'una nova entrega estava en marxa, Apple TV ho va confirmar. La tornada, a més, comptarà amb Jason Sudeikis, protagonista, productor i co-creador de la sèrie, la peça clau que faltava perquè Ted Lasso pogués sortir sent, pogués continuar sent Ted Lasso. En aquests nous episodis, el Ted torna a Richmond per enfrontar-se al seu major desafiament fins a la data, fins al dia d'avui, a entrenar a un equip de futbol femení de segona divisió al llarg d'aquesta temporada. Ted i l'equip aprendran a llançar-se a la piscina arriscant a fer coses que mai van pensar que haurien de fer. Una altra sèrie que arriba, en aquest cas, a Amazon Prime Video és Sterling Point.
30: I am so sorry about your grandfather's passing.
31: That's fine, we didn't know him.
30: Gosh. Gordon has left Connor and Annie property in Canada.
32: Canada? Was yeah. he Canadian? Does that mean that mom was Canadian too?
33: Nobody here is Canadian.
32: None of this makes any sense.
33: Annie?
34: Yeah, hi.
33: Ellis, your pilot.
31: Welcome to Sterling Point.
35: How long have I got?
36: Hey, you beautiful.
37: Hi, I'm Una.
32: I'm Annie, nice to meet you. My mom died when I was little. She used to spend some time here, so I'm just checking it out.
38: You guys want to go to a party in Roscoe tonight?
32: No, you don't.

0: se centra en Annie Jacobson, una jove de 17 anys, criada a Nova York, amb el seu bessó, Quinn Ruffalo, i, bueno, interpretat per Quinn Ruffalo, i el seu carinyós pare adoptiu. La seva vida dona un gir quan hereda la misteriosa illa del seu avi a Canadà. Allà trobaran nous amics, històries d'amors i descobrirà secrets familiars.
1: Perfecte. Entre els actors, Megan Park és la creadora. Sí. Jo no conec a cap.
0: No,
1: Amelie Elizabeth Heuerfeld, Jacob Whiteduck, Lavoy, Daniel Quintoy, Bob Bragason, Jeffrey Dean Morgan, Nico Angelo, ni idea. O sigui, cap dels que hi ha aquí, però segur que és boníssima, la sèrie. O sigui, mireu-la si voleu.
0: Aquestes històries així com d'adolescents m'agrada molt,
1: sí,
0: també.
1: Sí. Inclús havent passat ja l'adolescència, sí. És com, sí, és un remember. Una altra sèrie que s'estrena a AMC és Scrublands.
2: The Bible says, follow Jesus. Sometimes following that can be pretty hard. In fact, sometimes it can be bloody hard.
3: I'm Martin Scarson from the Sydney Morning Herald. Can I ask you a few questions?
4: We've recovered from what that priest did.
3: Did you know Father Swift?
4: Sunday, he comes out like an avenging angel.
5: I want to kick the tires, see if there's a bigger story here.
3: That's five shots, five kills. Does that sound random to you?
6: There's no miracle coming to save you. You're on your own.
4: So you're here to do what? Point fingers at people?
6: My God, bless your soul.
1: Doncs és una sèrie australiana de drama i misteri basada en la novel·la homònima de Chris Hammer, traduïda a l'espanyol com a Páramo de Fuego. La sèrie està protagonitzada per Luke Arnold, que dona vida al periodista d'investigació Martin Skarsden. La ficció arranca quan un carismàtic i devot sacerdot obre foc contra la seva congregació durant un servei religiós, assassinant a 5 feligresos en el poble aïllat de Riversend. Un any després de la tragèdia, Skarsden viatja fins a la localitat per escriure un reportatge amb motiu de l'aniversari dels fets. Tot i això, el que semblava un encàrrec rutinari canvia per complet quan comença a sospitar que la versió oficial no explica tota la veritat. A mesura que aprofundeix en la investigació, el periodista descobreix nous indicis que l'arrastraran a una carrera contrarrellotge per destapar els secrets que encara amaga Riversend. Doncs fa molt bona pinta.
0: Sí, sembla molt interessant,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, la veritat és que sí. A Netflix el que també arriba és Mi vida con los chicos Walter.
7: What's happening with Alex and Cole? You guys know where you stand now, right? Everybody's been through so much. It's not the right time. Oh, I'm sorry.
3: It's fine.
7: You know, that night, I meant what I said.
3: But we can't.
7: I think this is something that we're all going to be dealing with for a while. I hate that I'm not able to do more to help. We all get to put ourselves first every once in a while. Even you. Hey, Uncle Richard.
8: Quebra.
7: Elliot.
8: It's so good to see you.
3: Something's been off with you since Mr. Harvard showed up.
7: I don't want more pressure, and I don't want to be in that box.
3: You okay with Cole racing?
7: No.
9: But we also said that you couldn't bronc ride, and look how that turned out.
7: Having you here is a reminder of my old life.
3: It doesn't have to be your old life.
10: You have to find a way to get along with the other riders.
3: Try
10: harder.
7: Stop it!
10: I just have to be honest and say I'm really worried about this.
7: This family has been the best thing that has come out of the worst thing that happened. And I don't take that for granted.
11: Don't waste another second feeling guilty. We all just need to get back to living.
7: I used to be a different person, but then everything changed.
1: En aquest cas passem a una tragèdia, no?
0: Bueno, sí, quan una tragèdia trastoca la seva vida, l'ambiciosa adolescent Jackie Howard descobreix l'amor i un nou propòsit després de mudar-se amb la nombrosa família de la seva tutora. Allà apareixen a la seva vida dos germans, Alex i Cole Walter, i es tracta d'una adaptació de

0: les novel·les romàntiques adolescents de Wattpad.
1: Ja deia com sonava algú al títol. A Disney Plus, el que arriba és Deixar-se.
2: Being a teenager in 1981 was perhaps the last moment of our youth.
3: Tell me about this story. It's about a group of young people.
4: Does it have sex in it?
3: Yes.
4: Pink cocaine.
5: Cocaine? As in drugs?
3: Male hookers. That too.
4: Well, everyone loves a good coming of age story.
2: It's the beginning of our senior year.
6: We're gonna rule the school.
2: Don't we already?
7: Principal said I should come say hi.
8: Wanna join us?
6: I'd love to.
8: New guy likes you.
9: He doesn't like me.
6: Did you guys ever date?
2: We were always just best friends.
6: Sounds terrifying.
2: There's something very wrong with him.
9: You always embellish everything.
7: You should actually make a little bit of an effort to become my friend.
2: Or else what, Robert?
9: Our girl is missing.
5: What do you mean, missing?
2: There's something going on.
9: AV Club, hit it.
5: I know, you're so cool.
1: En aquest cas és una sèrie ambientada a Los Angeles en els anys 80. La sèrie segueix a un grup d'estudiants de l'últim curs en un exclusiu institut privat que s'enfronta a qüestions com la identitat, el sexe, el gel, la gelosia o l'obsessió i els perills que toquen l'adolescència estatunidenca. La història gira al voltant de Brett, un jove aspirant a escriptor, molt observador i perspicaç, que la seva realitat comença a tremolar, a tambalejar-se amb l'arribada d'un nou alumne misteriós, el Robert Mallory. La seva incorporació a l'institut coincideix amb el creixent terror provocat per The Thriller, una assassí en sèrie que té com a objectiu a adolescents a tota la ciutat. Juntament amb Brett es troba en el seu exclusiu cercle social format per Susan Reynolds, Debbie Schaffer i Tom Wright, un grup molt unit, immers en un estil de vida marcat pel luxe, la bellesa, les festes i els excessos. L'aparent promesa de joventut contrasta amb el món obscur i desencantat dels adults que l'envolten. Més sèries que arriben aquesta primera quinzena d'agost a les plataformes. A Netflix també arriba Muertos SL.
10: Durante la pandemia tuvimos más trabajo que nadie. ¿Pero a quién se aplaudía a las 8 en los balcones? A los sanitarios.
11: Habitación 102.
12: 204.
11: Acabo de fallecer.
10: ¿Pero sabes qué? Algún día
12: van a morir.
10: Mi más sentido pésame, Damaso Carrillo, agente funerario. Los agentes funerarios somos soldados de primera línea.
12: No me jodas. ¿De qué murió?
10: Después llega la actividad propiamente comercial. Venderle al cliente lo que no necesita.
13: Tu marido se merece esa tenis.
14: ¿Le dijisteis que Jesucristo le amaba?
15: Le entró por un oído y le salió por el otro, ¿no?
10: Y luego se recoge al difunto, siempre con la máxima profesionalidad y respeto.
16: Ya llegan a la cara.
17: ¿Daniela?
18: ¿Vas a ir a Madrid en un coche fúnebre?
19: El mayor reto va a ser fidelizar. Porque claro, como aquí el cliente se muere.
1: Cuarta y última temporada, ¿no?
20: Sí, és de, bueno, la comèdia funerària de Laura i Alberto Caballero, que s'estrenarà a nivell global en Netflix el 7 d'agost d'aquest any. Aquesta temporada arrenca amb una gran incògnita. Qui es quedarà amb la codícia de butaca del director? Chemi té la solució perfecta. Propon ocupar el lloc només una estona, lo just per deixar la seva impremta, i després ja, si tot va bé, que s'encarregui d'Amazo. Aquesta situació es torna molt frustrant per al comercial, que dona bandazos.
1: Bandazos, ho diríeu així.
20: Entre intentar enfonsar i pelotar el seu nou cap. Mentrestant, la ment de Chemi no descansa i comença a implementar noves mesures que potser funcionen en un altre lloc, però no tant en un tanatori.
1: Ara sí que ja podem donar la benvinguda oficial a la Carla a l'Això en sèrie, perquè és el que ens passa tant a la Míriam, que li passava molt, com a mi, i a més, menys mal que no hi ha el Sergi, perquè si no encara ens posaria més traves, perquè com que ens neguem a traduir-ho quan ho fem, pues, hem de fer això en antena, hem de fer això en directe, no passa res. El que farem ara és repassar sense tràiler la resta de De sèries faig un repàs breu perquè se'ns acaba el temps. A Netflix també arriba a Caramelados, és una fiscal ambiciosa que perd la memòria i acaba convivint amb un entrenador de boxa que diu ser el seu nòvio, però pot l'amor verdader néixer d'una mentira? A Disney Plus també arriba Chaebol X, que és un jove ric i amant de la diversió que es veu implicat en un incident i acaba unint-se a un equip d'investigació de delictes violents. A Netflix també arriba Operación Safed Sagar, una esquadró de pilots de les Forces Armades Índies superen els seus límits en una perillosa missió basada en fets reals que van tenir lloc al 1999. A Filmin, el que arriba és el segon atemptat, és un thriller alemany basat en fets reals ocorreguts en els mesos previs a la invasió d'Iraq. La trama segueix la investigació d'un jove que destapa una trama de secrets d'estat, espionatge i assassinats que afecta a les més altes esferes del poder alemany. Alexander Jeromin, de 35 anys, ha viscut durant els últims 20 anys amb la seva mare a Atenes, sota identitats falses dins d'un programa de protecció de testimonis de l'Oficina Federal de Policia Criminal, després que el seu pare i la seva germana morissin en un atemptat terrorista. A Apple TV arriba Las Azules, en aquest cas la segona temporada d'aquesta sèrie policíaca en espanyol, que segueix a Maria, ara ascendida a tinent, mentre es debat entre les regles que va jurar defensar i una implacable búsqueda recerca de la veritat quan es descobreix el cos d'un estudiant activista i Las Azules es veuen involucrades en una investigació que remunta a la massacre estudiantil del 1968. Hi ha moltes sèries ambientades amb fets reals històrics, i això sí, està molt bé.
20: És molt guai.
1: A Amazon Prime Video també arriba Rachel, basada en Mañana no estás, al llibre de l'exitosa saga de Lichit. La quarta temporada d'aquesta sèrie plena d'acció presenta a Jack Reacher envoltat en un joc complex i letal després d'una trobada fortuita al metro amb un desconegut angustiat que acaba de forma desastrosa. A Netflix també arriba Sobre ruedas. En aquest cas, és una atrevida comèdia creada i protagonitzada pel monologuista Shane Gillis, un gerent amb bones intencions, lluita per disparar les vendes del seu taller mentre lidia amb un equip descontent i de la desaprovació del seu pare. A Sky Showtime arriba The Unclared War. A Netflix també Mi brillante carrera, moderna i rebel, Sibila només somia com a escriure, elegir una carrera apassionant en lloc d'un matrimoni segur és fàcil, fins que s'enamori inesperadament en aquest drama d'època. També arriba a Movistar Plus 2 setmanes en agosto, a Netflix Moria i a Netflix també, déu-n'hi-do, Netflix, El peso de la ley. Doncs aquestes són les escenes que arriben aquesta primera quinzena d'agost a les plataformes digitals. Ho deixem aquí. Gràcies, Carla, que vagi bé.
20: A tu, gràcies, Judit.
1: Fins aquí l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ulida Ràdio.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. Això és el que preveu el Servei Català de Trànsit a l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, on ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
2: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, d'acord? L'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre, pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
0: És dimarts 11 d'agost de 2026. Tenim més titulars. El compte enrere de l'eclipsi s'activarà avui mateix a Tarragona, Marc Pijoan.
3: Serà en un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 6:15 el govern donarà el tret de sortida als actes amb motiu de l'eclipsi.
0: Atenció, però, perquè els núvols podrien fer la guitza, sobretot al sud demà.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor i amb alguns núvols que poden condicionar l'observació de l'eclipsi solar, especialment a Tarragona i l'Ebre.
0: Per avui hi ha activats diversos avisos per pluges intenses. Estigueu preparats al Pirineu, Prepirineu, també a l'est, abans d'una nova calorada a partir de demà. Previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hem tingut un matí de dimarts tranquil, assolellat, encara amb restes de nuvolades, sobretot a moltes viles costaneres de la Costa Brava i també de les Terres de l'Ebre, però sense més conseqüències. Amb unes temperatures que han anat pujant ràpidament i, de fet, a Vinebre, a les 12 del migdia, ja registràvem 35 graus. I a aquestes hores, fins primeres hores de la tarda, els valors a les màximes s'enfilaran, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central i també el Pla de Lleida. Amb una tarda on es presenta moguda meteorològicament parlant, amb ruixats que apareixen sobretot al Pirineu, Prepirineu, i arribarem a les comarques de la Catalunya Central, on puntualment tindrem xàfecs que localment descarregaran amb molta intensitat. Haurem d'estar pendents a cavall de les comarques de la Noguera, de la Segarra, del Solsonès, de l'Alt Urgell, perquè aquí els ruixats inclús podrien descarregar amb calamarsa o pedra.
0: Més coses. 132 morts ja pel terratrèmol a Colòmbia.
3: Segons el darrer balanç oficial, el nombre de ferits arriba ja als 700, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres poden canviar a mesura que avancen les avaluacions dels danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
0: Barcelona continua apostant per la videovigilància.
3: L'Ajuntament instal·larà prop de 100 càmeres noves en diferents punts de la ciutat abans de final d'any. Concretament, el consistori ja ha rebut l'autorització per instal·lar aparells al Passeig del Born, als búnquers del Carmel i a l'Anella Olímpica. Albert Valla és el regidor de Seguretat.
5: Un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives i incíviques, i l'altre facilita també les investigacions.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. Catalunya viurà demà una mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. A les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, Trànsit ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. La previsió és que un 60% de la mobilitat per veure aquest fenomen sigui comarcal i l'organisme descarta a hores d'ara desplaçaments de llarg recorregut. La P7 serà l'eix principal de mobilitat, però es recomana utilitzar vies alternatives com la C25 i la 2 cap a Ponent, la P2 per accedir a Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, i la 7 i la N340 pels desplaçaments entre Tarragona i les Terres de l'Ebre. El director del Servei Català de Trànsit ha parlat avui del dispositiu de mobilitat, tant del dispositiu de mobilitat com dels consells generals per desplaçar-se a veure l'eclipsi. Sentim Ramon Lamil.
2: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista P7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre. Pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils. Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i, per tant, les avaries causen al final congestió. Recordar programar-se, sortir amb temps i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
1: Per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de la P7 i la A2. Un altre tema de la setmana és la previsió del temps, que condicionarà la visió de l'eclipsi. El Servei Meteorològic preveu una tarda dimecres marcada per la calor, amb alguns núvols que poden condicionar l'observació del fenomen, especialment al sud. Durant la tarda circularan bandes de núvols alts procedents del sud-oest i a partir del vespre es formaran núvols baixos al terç sud, precisament a la zona on l'eclipsi serà total. Al Pirineu i Prepirineu s'esperen xàfecs i tempestes, mentre que a les restes del país la visibilitat serà bona. Eclipsi a banda, aquest dimarts seguim molt pendents del terratrèmol que va afectar ahir Colòmbia de 7,4 graus i que ja ha provocat 169 morts, segons el darrer balanç oficial. Pel que fa al nombre de ferits, la xifra arriba ja als 900, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres són provisionals i poden canviar a mesura que avancen les avaluacions de danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts. Des de Catalunya, el conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duch, i el delegat del govern als Estats Andins, Antoni Vicenç i Vicenç, es reuniran aquest dimarts amb els casals catalans a Colòmbia. L'objectiu és conèixer la situació dels catalans i rebre'n informació actualitzada. I un breu apunt per acabar, la mobilitat també s'ha complicat aquest migdia a la C32 amb el voral de la carretera bloquejat a Sitges en sentit Tarragona per l'incendi d'un vehicle. Els bombers hi han desplaçat 3 dotacions i el CEMAT és la conductora del vehicle incendiat i a hores d'ara ja s'ha replès la circulació. Segons els bombers, el foc també ha afectat uns metres de vegetació del marge de la via, sense més conseqüències. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: A continuació podeu escoltar la repetició d'algunes entrevistes i seccions del magazín d'aquesta temporada.
4: Aquest 2026 farà 50 anys del Pont Vell de Sant Joan de les Abadeses, inaugurat el 4 de juliol de 1976. Mig segle després volem mirar enrere i entendre què representa realment aquest pont, per què és tan important, què en sabem a nivell documental i una mica quin paper juga la memòria del poble. En parlem amb en Joan Ferrer, arxiver, responsable de l'Arxiu del Monestir, director de l'Arxiu Històric de Girona. Hola, Joan.
5: Hola, bon dia.
4: Bon dia. Quan parlem de Pont Vell, de què parlem exactament per tu? D'un monument, d'un element patrimonial, d'una infraestructura?
5: Tu ho has dit molt bé, és una mica tot, no? És una mica... Evidentment és un monument, és un dels grans monuments, un pont amb un ull espectacular, amb uns estreps espectaculars i amb un perfil que defineix molt bé aquell sector de la nostra vila, però evidentment també és un element d'infraestructura bàsica amb la comunicació del nostre entorn, de direcció Ripoll, direcció Camprodon, direcció Olot, direcció... Vaja, era un punt estratègic en aquell moment de salvar el riu Ter per comunicar amb dues bandes de la vora, no? Per tant, i evidentment també és un gran element patrimonial i... O sigui, com tu ho has dit molt més bé que no pas jo, no sabria afegir-hi res més, senzillament forma part d'un... És un element molt important de la nostra història.
4: Quines són les referències més antigues que tenim del Pont Vell? Més o menys a quina època l'hem de situar?
5: Sí, el Pont Vell actual és fruit de la reconstrucció que es va fer al segle XV amb motiu del terratrèmol de 1427. Però en origen aquest pont ja n'hi havia, ja existia des de a principis del segle XII, quan Berenguer Arnau, amb 10 anys de diferència de temps, va aconseguir doncs, fer bastir aquest pont bàsic per comunicar, com deia, a les nostres contrades. Per tant, en principi hauríem de considerar-lo del segle XII, de 1130s més o menys, però no és el que tenim nosaltres ara. Mm-hmm. I de fet tampoc és el que tenim nosaltres ara, perquè el que tenim nosaltres ara, el 39, el febrer es va volar. Mm-hmm. Però la reconstrucció que es va fer amb l'arquitecte Pons Sorolla i el seu equip va recuperar la fesomia que a posteriori del terratrèmol se li havia donat en aquest pont, que és un pont amb una arcada central més aviat punxeguda i amb aquells arcs de descàrrega a banda i banda dels estreps del pont, no? Mm. Per tant, i per què? Doncs senzillament perquè hi havia fotografies i se sabia exactament com era aquest pont abans de la seva voladura el 39. Mm. Per tant, Pons Sorolla, quan els a principis dels 70 rep l'encàrrec del Belles Arts, crec que era a iniciativa de l'alcalde de Sant Joan, aleshores el Josep Bosch, doncs que es van posar fil a l'agulla per poder-lo reconstruir, doncs van recuperar aquelles línies i aquelles pendents que tenia el pont en època que se li havia donat en època gòtica. Mm. Tot i que sospito que tampoc era exactament en època gòtica, perquè aquest pont ha tingut diverses fases de manteniment que potser fins i tot en algun cas se li hauria alterat les pendents o la fesomia o fins i tot cegar-li algun dels ulls de descàrrega dels estreps. Mm-hmm. Tenim múltiples notícies sobre, fins i tot, permisos de la construcció del tim del pont, on s'especifica que, sobretot, que no s'ocupi l'arc de descàrrega que tocava a la vila, a part de la població, no la part de l'estació, per entendre'ns, del Roser, sinó a la part que toca la vila. I també notícies més recents, més vinculades a quan es va construir el pont nou, per entendre'ns, el de la carretera, crec recordar que s'hi havien dedicat a recursos per remodelar alguns aspectes d'aquest pont vell. Però vaja, en essència, podríem considerar que era tal com després del terratrèmol del 15 se li havia donat la fesomia que havia tingut després del terratrèmol del 15.
4: Mm-hmm. El pont nou, que aquí hi ha aquell joc, no?, que li ara n'hi diem pont nou, però el pont nou és més vell que el nou, no? El pont nou es va fer el 1920. Entenc que fins llavors el pont vell, ja ho has comentat, però ara ens hi recreem una mica, era molt important, no? Era crucial.
5: Sí. I més important va ser, durant tota l'època baix medieval moderna, era un punt estratègic de comunicació, Però més encara va patir, per entendre's, aquest ús com a element d'infraestructura quan es va inaugurar el ferrocarril. Hem de pensar que, si no vaig equivocar, en 1880 s'inaugura el ferrocarril, arriba fins a Sant Joan Toralles, i totes les, per exemple, tot el comerç amb la Garrotxa es feia a través de l'estació nostra de Sant Joan de les Abadesses. Aleshores hi havia una companyia de transports, Societat Anònima de Transport, no recordo exactament com es deia, que tot el seu despatx el feia per mitjà de l'estació del ferrocarril de Sant Joan, i fins i tot va haver-hi, hi havia un aparell molt, molt divertit de nom, que es deia locomòbil, que era com una màquina de vapor que arrossegava unes vagonetes, uns remolcs, però era una màquina de vapor que no anava sobre vies, anava com si fos un cotxe normal i corrent. I això va durar alguns anys, fins que aquest locomòbil va tenir un accident aquí a Santigosa, es va estimbar, no recordo exactament quins efectes va tenir a nivell personal, però aquesta societat va deixar d'utilitzar aquest mitjà de transport peculiar que en aquell moment hi havia. És només per posar un incís en el fet de que el Pont Vell hi passava aquest locomòbil, i crec recordar que hi ha algun acte de l'Ajuntament de que algú es queixava de que es feia molt malbé el pont amb aquest aparell pujant i baixant, travessant el riu Ter en aquest punt. M'explico?
4: Sí, sí.
5: Per tant, era evidentment que era molt, molt, molt important per a aquestes coses, i com he dit ja i repeteixo, més amb motiu de la inauguració del tren.
4: I entenc que fins tot abans també era com la porta d'entrada al poble, quan els pobles més a la baixa edat medieval s'havien de controlar més, havies de vigilar més els teus veïns i qui entrava al poble i tot això, era clau, no? I em sembla que allà, no sé si m'ho van dir bé, si era un invent o què, però quan van arreglar el carrer Berenguer Arnau, hi havia gent que deia, a veure si trobeu la caixa on guardaven els diners dels peatges per passar i tot això.
5: No, això deu ser una... Bueno, el burot, que en deien. Els burots eren els llocs on sí, quan hi havia el mercaderia, doncs es podien pagar les taxes corresponents. Però jo no crec que hi hagi res d'això, Allà el que sí que cal destacar, i que és una cosa que surt dos aspectes arran del teu comentari. El primer, sí, era l'entrada de la vila, d'acord, però tenim notícies de que pot ser que hi hagués un altre pont. El que passa que no l'hem pogut localitzar mai, i ho sabem d'una manera bastant recent amb motiu de les deixes testamentàries de la gent de Sant Joan. O sigui, de la mateixa manera que quan la gent de Sant Joan feia testament, feia deixes a l'església del monestir, a Sant Pol, a Almoines, per pobres, etc, etc, etc, en uns moments determinats també es fan deixes per una sèrie d'obres, podríem dir civils, entre les quals el Pont Vell, i això ho veiem molt als anys posteriors al terratrèmol del 1427, que amb motiu de la reconstrucció hi ha persones que fan deixes monetàries per pagar la reconstrucció del pont, però també hi ha deixes per un altre pont, que era un pont que es deia el pont de la Roqueta. I aquest pont no podem confondre'l amb el Pont Vell, perquè hem trobat juntament amb els que estem treballant aquest tipus de documents, hem trobat un mateix testament, diversos testaments, on es fan deixes els dos de ponts. Per tant, no ens estem confonent de pont, estem parlant d'aquest pont. Per tant, això és una hipòtesi, que això de moment està molt verd, però sí, era l'entrada de la vila, molt bé, però podria ser que hi hagués alguna. Podria ser que hi hagués alguna. Això per una part. I per l'altra part, què m'has dit, allò del burot. La veritat és que és un aspecte que desconeixem bastant, de com s'administrava el pagament d'aquestes taxes. És molt probable que les taxes aquestes es paguessin directament a la plaça Major, quan la persona que venia, per entendre'ns, de Ripoll, de Torelló, de Ribes de Freser, a vendre una peça de roba o unes gallines, etc, etc, allà, a la plaça Major, és on s'abonessin aquestes taxes. No tenim constància que hi hagués una frontera física, que lo lògic seria que fos a l'entrada de la vila per les muralles, o fins i tot, com tu comentaves, podria ser que també al pont hi hagués algun tipus d'element. Però d'això no puc dir-ne res perquè no està estudiat de moment.
4: Mm-hmm. En tot cas, això, abans del pont nou, sí que entenc que tot aquell eix, no?, del carrer Berenguer Arnau, el Pere Rovira, amb Sant Pol, vull dir que realment aquest eix devia tenir molta més... Ara és un eix important a nivell turístic també, molta gent que va caminar sí. i va per aquí, però sí. això abans devia ser molt concorregut, no?
5: Sí, i tant. Mm-hmm. Vull dir, abans que hi hagués el Pont Nou, si la gent anava a buscar el tren, anava passada pel Pont Vell. Mm-hmm. Mm-hmm. Sí. I quan es tenien que... Quan tu havies d'anar per fer alguna gestió i... s'havia de desplaçar, doncs s'havia de passar pel Pont Vell. Mm-hmm. Sí, una de les altres coses que volia destacar, que se m'ha anat un moment del cap, però ara ho he recuperat. És un detall que em fa por que passi desapercebut, que és el paviment primitiu del Pont Vell. Hi ha una part del Pont Vell actual, reconstruït, que incorpora aquest paviment. I la inscripció que explica aquesta circumstància, doncs ha quedat esborrada i es llegeix molt poc ja. I aquesta inscripció està a la Brana. Si algú passa pel Pont Vell des del Pla del Roser a l'estació i faci la pujada, veurà que en un lloc el paviment és diferent. Són 5 o 6 fileres de pedres totalment diferents que la resta de l'empedrat. I a la dreta, a la Brana, en aquesta mateixa direcció, hi ha aquesta inscripció que explica el motiu pel qual, quan es va reconstruir el Pont Vell, que és el que celebrem ara als 50 anys, el motiu pel qual van trobar aquest nivell de paviment a un nivell molt inferior de l'actual, i gràcies a les persones que estaven vetllant per la reconstrucció del Pont Vell, que són els santjoanins que ja coneixem tots, es van poder pujar de cota i aprofitar en el paviment actual. Joan, tu estàs al cas d'això que t'estic explicant?
4: No ho sabia, la veritat és que no sé. Sí que hi ha una pedra grossa amb una inscripció, però no sé si és aquesta la que dius que explica això.
5: O sigui, és molt senzill, ho torno a repetir.
4: Sí.
5: Quan vens del Pla del Roser, tu fas la pujada del Pont Vell i hi haurà un moment que veuràs 5 o 6 files de pedres en el paviment, en el terra, que són diferents, que són totalment diferents. Estan més gastades, són més grosses, etc. I a la dreta, ben bé, a la Brana, de la dreta d'aquestes pedres, hi ha aquesta inscripció que explica aquesta circumstància que us he explicat, que és que van trobar aquest paviment a un nivell molt inferior i el van pujar cap amunt per poder donar testimoni de l'antic Pont Vell que hi havia quan es va reconstruir aquest. I em sembla que és una cosa, vaja, molt important de que la gent també ho sàpiga, això.
4: Doncs ens hi fixarem, i segurament que els nostres oients també, ara quan hi passin.
5: Sí, que no es perdi per això, perquè la inscripció està molt gastada, segurament s'hauria de repicar i pintar, fins i tot. Potser seria una bona oportunitat perquè si l'Ajuntament volgués fer... Ja dono feina. L'Ajuntament volgués fer alguna cosa commemorativa dels 50 anys del Pont Vell, doncs potser seria un bon moment per mirar-se aquesta inscripció, perquè ha quedat totalment desgastada i valdria la pena no perdre-la.
4: Hem parlat molt del pont, però no hem parlat del motiu pel qual se celebra el 50 aniversari, que és que això, que l'any 39, no?, en aquesta estratègia de terra cremada, l'exèrcit republicà en retirada perquè no, per dificultar, no?, la persecució del bàndol nacional va volar els ponts. I dic en plural perquè, no sé, l'imaginari col·lectiu ja com que van volar el Pont Vell, però clar, si no volaven els dos no funcionava, no? Però
5: van volar l'arcada principal del Pont Nou, també, gran del Pont Nou, van volar, sí.
4: Però entenc això, que com que l'altre va estar tenint gairebé 4 dècades això, amb la ferida oberta, que la gent recorda més que van volar el Pont Vell, no?, però que no el Pont Nou no està tan present, potser.
5: Segurament per això. El Pont Nou era molt necessari de tornar-lo a construir.

0: caminés la reconstrucció del Pont Vell. A més, Ponsarolla, que era un arquitecte de referència. Ponsarolla és el que fa Besalú, eh? No oblidem. També hem de tenir clar que Besalú el tenim, ja que parles d'imaginaris, que sembla que hagi existit tota la vida així, si no, també es va haver de reconstruir, eh? Passa que bueno, es va reconstruir una miqueta abans que el nostre, i sí, jo m'imagino, com tot, hi havia gent que tenia aquesta ferida de dintre, de que esclar, el pont havia desaparegut, i era un pont molt, molt esbel i molt peculiar i molt característic del nostre paisatge visual, no? I que recuperar-lo va ser un miracle, la veritat, penso jo, perquè ja eren les acaballes del franquisme, on segons quines qüestions, doncs, bueno, haguessin estat més complicades de poder tirar endavant. Venia una època on, bueno, si ho analitzem fredament, tampoc s'han reconstruït tants ponts en època democràtica medievals, i la gent prefereix deixar-ho com a ruïna consolidada, etcètera. No, jo ara no em ve al cap cap gran obra com la que es va aconseguir fer a principis dels 70 al nostre poble. A nivell de patrimoni em refereixo, eh?
1: Ja per anar acabant, i això, com que hem parlat molt d'altres coses, no sé si d'aquesta època de la voladura o de la reconstrucció en si, o de la inauguració, no sé si hi ha algun detall que creguis important destacar abans de tancar-ho.
0: Bueno, la qüestió és jo malauradament aquell dia de la inauguració recordo que no era Sant Joan de les Abadesses. No puc dir, el que passa que sí que jo tinc molt present l'impacte que va tenir la sardana que va unir els dos ponts. Es va ballar una sardana que va unir el Pont Nou i el Pont Vell, i va ser una imatge impactant a nivell popular i a nivell de prestigi de la nostra població, penso jo. Va ser un acte molt maco, aquesta és la veritat. I també, bueno, alguna anècdota, més aviat la gran bonhomia que tenien els picapedrers que van fer el Pont Vell. Són records que jo tinc també, que m'han arribat per diverses vies, de que eren una gent que es va implicar una miqueta en el dia a dia de Sant Joan i es van integrar. No, integrar no, però em refereixo que no eren...
1: No eren estranys, no?
0: Exacte, gràcies, Joan. No eren estranys a la vida de la població, i unes amistats i algunes coses que es feien, doncs, bueno, i participaven i sempre estaven atents a qualsevol comentari que algú hi fes. Vull dir que van ser una gent, penso jo, per el que m'han dit, molt, molt agradable de punt de tracte. I que la gent em va tenir un bon record d'ells. A part d'això, doncs, no... Bueno, jo sí que recordo la vestida, per exemple, la vestida de l'Arc Central, el Cintri, que era espectacular, un cintri metàl·lic que anava de banda a banda, on després es va anar construint tota l'arcada principal. Això veure-ho, jo no ho recordo, ho recordo vagament, però ho recordo més en fotografies, però això per la gent de Sant Joan devia tenir el seu impacte, devia fer molta gràcia de veure l'evolució, de com anava revestint i aquella estructura metàl·lica amb totes les pedres que es anaven col·locant i tot. Vull dir, home, això devia ser impactant. I després ja et dic, la inauguració, preparant la inauguració d'aquesta sardana que va unir els dos ponts, segurament és la icona que queda més gravada en la retina de l'acte d'inauguració del juliol.
1: Molt bé, doncs, Joan, moltíssimes gràcies. Crec que no és l'únic aniversari rodó, no?, aquest estiu, relacionat amb el patrimoni de Sant Joan.
0: Ai, doncs, no sé, ara m'agafes... No ho sé. Bueno, aviam, l'aniversari del Santíssim Misteri.
1: Correcte, sí, volia dir això.
0: Ah, val. Ara no hi queia. Ara no hi queia. Pensava una cosa més del segle XX, saps?
1: No,
0: no, i tant.
1: Setè centenari, no?
0: Exacte, el 600 aniversari de la troballa del Santíssim Misteri, exactament.
1: Hem d'explicar que la gent que ens escolti, que aquesta entrevista l'hem gravada al juny, i l'escoltaran ja

0: més a prop de l'efemèride, que en Joan ja ho hagués tingut al cap de seguida. No, i ara, Perdona'ns tu a nosaltres. Doncs no. ja en parlarem també. Joan, moltíssimes gràcies.
1: De res, a disposar.
0: Que vagi molt bé.
1: A reveure.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.

0: esteu escoltant la repetició d'alguns dels millors moments del magazín en aquesta temporada.
1: I avui tenim al telèfon a l'Imma Cristina Roura, la cap d'estudis de l'Escola Oficial d'Idiomes d'Olot i Ripoll. A banda de que l'escola oficial ja té preparada la seva oferta pel curs vinent, també volem aprofitar per parlar de l'aprenentatge d'idiomes en general amb una persona que s'hi dedica. Hola, Imma.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
2: A vosaltres per tenir-nos aquí avui amb vosaltres.
1: Sí, sí, ja saps que sempre ens fem ressò de quan obriu matrícules i això. Sí. I per això també t'hem trucat. Explica'ns quina és l'oferta que teniu per al curs vinent.
2: Mira, pel curs vinent, a Ripoll, que és on és més a prop d'aquí de Sant Joan de les Abadeses, tenim anglès i francès. Oferim aquests dos idiomes. D'anglès oferim tots els nivells, des de l'A1, que és els principiants, fins al C1. Només hi ha una franja, això sí, un horari, però sí que tothom, o sigui, té tot el ventall de possibilitats d'anglès aquí a Ripoll. I són cursos tant d'avaluació contínua com de certificat. O sigui, qui faci el B1, el B2 o el C1 es pot examinar per obtenir un diploma oficial. Això d'anglès. Pel que fa al francès, oferim de l'A1, del principiant, fins al B1, fins un intermig. I aquest any, com a novetat del francès, qui vulgui continuar el B1, qui tingui més nivell i vol continuar practicant, farem un vers le B2. Val? O sigui, seria un curs que no és oficial, però pot continuar practicant i aprenent el francès a nivell una miqueta més alt. Això aquí a Ripoll.
1: Sí.
2: Sí.
1: No, dic, aquests cursos que comentes, això van bé sobretot per gent que no mira tant les titulacions ni simplement que li agrada aprendre els idiomes i li agrada progressar, no? Que aquest curs que comentes és interessant, no? Pels que volen continuar però tampoc tenen una aspiració de treure's un títol.
2: Exacte. Aquest no hi ha la pressió o l'estrès que a vegades significa haver de fer un examen, sinó que és simplement per practicar, aprendre més, o a vegades hi ha gent que també ja té el nivell i vol fer una matrícula d'actualització, que es diu, que és simplement aprendre, gaudir d'estar amb companys a la classe i d'estar immers a la cultura també de l'idioma i ja està, sense cap pressió dels exàmens. Això també és molt bona manera de practicar l'idioma.
1: Molt bé. T'he tallat? Sí. Anaves a continuar explicant també més horaris?
2: No, simplement és que aquest seria l'oferta de Ripoll, però si algú està interessat a fer alemany, també oferim alemany, però a Olot. Aquest idioma només s'ofereix a Olot, però sí que també és una altra possibilitat que és molt, molt bona també. L'alemany també t'obre moltes portes, hi ha gent que per la feina també el necessita, o perquè té familiars que hi viuen, o sigui que també val la pena contemplar aquesta possibilitat de l'alemany, però a Olot.
1: També he de confessar que jo conec gent de Sant Joan que pel que sigui, perquè també a vegades té tendència d'anar a comprar a Olot, que també s'ha apuntat a l'EOI d'Olot.
2: Doncs mira, fantàstic. Sí, és que de fet, no? La persona pot triar, depèn d'on té més tirada d'anar, si té més tirada d'anar a Ripoll per feina, per estudis, pel que sigui, o també a Olot. I a Olot sí que hi ha una miqueta més d'oferta d'horaris. Per exemple, els cursos d'anglès tenen dos franges, que a Ripoll no podem oferir aquestes dues franges. Vull dir, llavors, la persona que decideixi el que millor li encaixi amb el seu, no, amb la seva vida.
1: Sí, sí, sí.
2: Sí.
1: Quan s'han de fer les inscripcions o les preinscripcions?
2: Mira, a principis de setembre ja està oberta la preinscripció. Es fa online, telemàticament, i llavors hi ha gent que ja pot acreditar un nivell, perquè ja té, per exemple, un B1, se'l va treure fa uns anys, o un B2, doncs a la gent que acredita un nivell ja accedeix directament al nivell següent. Però qui no pot acreditar el nivell que té de l'idioma, li fem una prova de nivell, un test de nivell. Val? I això es fa tot a principis de setembre. O sigui que nosaltres tenim un formulari a la pàgina web que la persona interessada pot omplir amb les seves dades i els hi reenviaríem un enllaç per fer el test de nivell telemàtic. Uh-huh. Val? I llavors ja els contactem. En alguns casos necessitem que vinguin a l'escola a fer una petita entrevista oral. En alguns casos no, és molt clar el nivell que tenen i ja està. Però sí, en alguns casos sí que han de venir a fer aquesta part oral. Uh-huh. I llavors els hi recomanem que s'apuntin a un nivell o a un altre. Uh-huh. Però a principis de setembre.
1: Uh-huh. Crec que també hi ha requisits d'edat, és a dir, perquè algú pot pensar, mira, com a extraescolar apuntaré el meu fill. No és possible això, crec, no?
2: És a partir dels 16 anys. Uh-huh. Els adolescents poden començar a fer anglès. Uh-huh. Als 16 anys. I uh-huh. si volen estudiar un idioma diferent del que fan a l'institut, podria ser a partir dels 14. Uh-huh. Si, per exemple, la persona fa anglès a l'institut i volgués fer alemany, per exemple, o francès, podria als 14 ja començar com a extraescolar, però abans no. Mm. Sí que hem tingut aquesta consulta, no, de gent que, no, que diu pels meus fills, no, per apuntar-los a l'extraescolar d'idiomes, i abans dels 14 no és possible. Mm. Però a partir dels 14 sí. Mm. Sí, sí.
1: Molt bé. Volíem aprofitar que teníem també per parlar de l'aprenentatge de l'anglès en general, perquè a mi darrerament, potser perquè, doncs, no sé, dec fer servir alguna cerca o alguna cosa, moltes vegades, o perquè escric a vegades en anglès, em surten infinitats de vídeos ara d'intel·ligències artificials que t'ensenyen a parlar anglès, que no sé, i aplicacions que ja fa temps que n'hi ha. Quina uh-huh. és la teva opinió sobre aquestes eines?
2: Sí, bé, sempre són una ajuda, o sigui, o hi ha gent que un complement, per mi són com una activitat extra. Mm. No? Nosaltres valorem molt, molt el tema de les classes presencials o de les classes més estructurades o més de manera oficial. Mm. Perquè hi ha molt en joc. A part de l'aprenentatge, també hi ha la part social que fa que s'aprengui més, que s'aprengui de manera una llengua molt més real, no, amb la interacció, amb la comunicació. Mm. Això de les classes és bàsic per aprendre un idioma. Si a més la persona practica pel seu compte amb altres eines, fantàstic, com més millor, però sense deixar a la part de lo que és de venir a l'escola, de poder parlar amb els companys, de celebrar les activitats culturals que tenim, no? Per exemple, el dia de Sant Patrick, el dia de Nadal. Això, amb aquestes activitats i amb aquesta interacció i comunicació amb la resta de companys, és quan més aprenem. Mm-hmm. O sigui que no per desmereixer les altres les eines, sinó no, tot és complementari i tot suma. Mm-hmm. Tot suma.
1: De fet, també el fet de tenir una rutina, és a dir, perquè doncs això tampoc és el mateix estar un quart d'hora abans d'anar a dormir que no saber que tens un horari que t'obliga a estar una hora immers, no, en la llengua.
2: Sí, i tant. Sí, les classes dels cursos oficials és un total de 130 hores, que, esclar, 130 hores són força, no? Són bastantes. Llavors, al final del curs també es nota, també és una manera molt eficaç d'aprendre. Mm. Són classes de 2 hores i quart, 2 cops per setmana. És un compromís, això sí, i a més hi ha feina a casa, hi ha lectures, hi ha visionats de vídeos. Vull dir, això és un gruix d'hores que al final també es noten. També s'aprèn molt. Si la persona ve a les classes, fa la feina, atén regularment, això també es nota. Tot és positiu i tot és a fi de bé i per aprendre l'idioma i practicar-lo. A part de que això, valorem molt les activitats culturals que fem també, on fem també obrenars, o bé un ponent, per exemple, aquest any vam estar celebrant els 20 anys de l'escola de Ripoll. Llavors vam tenir moltes activitats. Vam venir un ponent nord-americà, que va agradar molt, vam tenir un tastet de formatges en anglès... Vam tenir una visita a l'Escriptorium en anglès, i una miqueta en francès també. Vam tenir una visita al monestir en francès, i aquestes activitats també agraden molt i s'aprèn molt. Sí. També viatges, hem anat de viatge aquest any, vam anar també a un país de llengua anglesa i un altre país de llengua francesa. O sigui, intentem que no sigui només acadèmic, sinó que, no, que sigui el global d'aprendre un idioma.
1: No és el mateix també parlar, exposar-te, no? Haver de parlar davant d'algú que no fer-ho, que fer-ho tu a casa tranquil. Vull dir que quan llavors la vida real t'has d'exposar i hauràs de parlar davant de gent és el que doncs es fa també a l'escola oficial. Ja per anar acabant, i relacionat també amb tot això, hi ha un debat molt extens amb això, vull dir que avui en dia hi ha molts traductors automàtics, l'intel·ligència artificial, tot sembla molt àgil i perfeccionat, fins que hi ha gent que diu, ostres, jo no, per què depèn d'un idioma si ja em podré comunicar d'alguna forma o altra. Vosaltres com veieu el futur de l'aprenentatge d'idiomes, la necessitat que hi ha i si encara, doncs això, continua a haver-hi molta gent que vol aprendre un idioma?
2: Sí, realment és una realitat, no?, la intel·ligència artificial i la facilitat amb la que, ja, no?, amb la que pots trobar una traducció. Però, esclar, nosaltres intentem potenciar aquest, a més de la comunicació personal, també en el món laboral, que, no?, que molta gent també necessita els idiomes per la feina, pels viatges, per conèixer la gent, o sigui, en el dia a dia, no?, la llengua real, sobre la marxa, que sigui espontània, és si tu en saps, et pots comunicar i et pots fer entendre i pots entendre, i és això el que per molt que hi hagi molta tecnologia, això mai canviarà la base, no?, de la comunicació i de la interacció entre les persones. I nosaltres veiem que la gent que ve també s'ho passa bé venint, no? També ha canviat l'aprenentatge d'idiomes. No és tampoc un molt feixuc, una cosa molt teòrica. No, també és dinàmica, també, no?, s'aprèn a base de practicar, i llavors això també fa que la gent també s'ho passa bé venint. I llavors jo penso que és una mica un equilibri entre això, entre aprendre el que és més teòric o més gramàtic, i també la part de comunicar i de passar-ho bé. O sigui que la IA està aquí per quedar-se, però nosaltres també, i hi ha la comunicació personal entre les persones que no canviarà mai. I esperem que això també ho vegi el nostre alumnat.
1: Sí, no, tenir l'idioma al cap, saber els mecanismes de l'altre idioma al cap, doncs també t'ajuda a pensar i a entendre les persones, més enllà de que un traductor tradueixi el teu missatge a l'anglès, vull dir que és així.
2: I tant.
1: Imma, moltíssimes gràcies, i això, la gent que ens escolti anirà escoltant un recordatori durant la programació per recordar, doncs, tota aquesta informació de les matrícules i tot plegat. Moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, un plaer molt gran estar amb vosaltres.
1: Que vagi molt bé.
2: Fins aviat. Adéu.

0: volant.
1: I seguim amb música, però amb un registre diferent, i és que aquest que estem escoltant és el tema més recent d'en Martí Bosch, el fill del santjoní Albert Bosch. Per nosaltres ha estat una descoberta, però ja fa 2 anys que publica, i com que volem saber més coses del seu projecte musical, el tenim ja al telèfon. Hola, Martí.
2: What's good? Hola, Sant Joan. Què tal? Com estem? Com està tothom?
1: Molt bé, i tu?
2: Bueno, un altre matí primaveral aquí, a la Palana de Vic. Sí, està molt bé, està molt bé.
1: Molt bé. Escolta, això, estem molt contents de poder publicar o poder escoltar música i més de persones relacionades amb la nostra vila. Aquí a Sant Joan coneixes a força gent, no?
2: Sí, conec gent, conec els carrers, conec les fonts, conec les senyores grans, els senyors grans. Ah, sí, sí, sí.
1: Molt bé, molt bé. Escolta, veiem que el teu primer tema publicat es diu El Modesto i la Bèstia, és del 2024. Quan vas començar a fer música i com va sorgir tot plegat?
2: Uau, m'encanta que el mencionis. Tinc un lligam força fort amb aquests temes. Tot comença amb el rap. Al final, el rap és com una manera de saltar sobre una instrumental sense necessitat de ni saber cantar ni saber música. O sigui, a mi el que m'encanta del rap és que tothom pot fer freestyle. O sigui, aniries a aquestes velles, aquests vells que he mencionat, i els diries, tira't algo aquí sobre. I és que ho farien, encara que parlessin, encara que diguessin què cordons és això, ja podria ser una barra. I va començar així, vaig dir, bueno, el rap va molt bé també per comunicar coses, i al final jo tinc inquietuds, que en part m'ha transmès el Sant Joan i Albert Bosch, que és el meu pare, i vaig començar per aquí. La veritat, inquietuds, curiositat i creativitat, sí, sí.
1: Vull dir que les lletres són potser el més important per tu?
2: Eren en un moment, però llavors te'n dones compte, o sigui, i al final en el rap sí que és el més important, això va molt pel gènere també, però llavors en el rock, que el vaig descobrir posteriorment, i de fet és el que primer escoltava, per tant potser és més la meva essència, perquè al final per cantar rap també has de ser una mica, bueno, has de tenir molta actitud, no sé si en tinc prou, però sí que és veritat que la lletra amb el rock potser no és tan important i és més important la vibra.
1: De totes maneres, tu no has estudiat música o sí?
2: No, no way. Sí que és veritat que estic connectat perquè vaig fer dansa quan era més jove, però no.
1: De fet, tu has estudiat coses molt diferents. Què has estudiat?
2: That's right. Ara estic acabant el meu TFG de la universitat, que és molt una intersecció entre matemàtica computacional, física, i no és que en sàpiga molt d'aquests temes, però faig els esforços que el meu cervell em permet, i estic fent això i també em flipa, m'encanta. De fet, és el que hi dedico més temps. Sí.
1: No, és que tenia apuntat aquí biologia, filosofia, també són coses que has tocat algun moment o altre?
2: Sí, sí, bueno, tot l'any tocat al final, el batxillerat, però sí que és cert que sobretot és una cosa molt d'un mateix, sobretot la filosofia ho llegeixes, ho busques tu, cultives la inquietud, i sí, jo estic permanentment, actualment molt connectat amb això, i sobretot a través de la física, sí.
1: Clar, de fet, quants anys tens ara?
2: 23. 33, com el Mike, you know, Joan? Com el Mike, yeah.
1: Molt bé. No sé, de totes maneres, és a dir, aquest tipus de música que fas, així més rock, ens portaria potser a Amèrica, i això no és una cosa exactament nova, però justament el fet de recuperar això potser és molt innovador també, no?
2: Ho intentarem. El tema és aquest, que tots creixem molt, molt educats dintre el cultiu de Hollywood, inconscientment, i al final, si vas a buscar l'essència de Hollywood i vas a buscar d'on surten els reals, te'n acabes anant en els clàssics, i jo aquesta gent, o sigui, tenen una essència, tenen alguna cosa, que a més crec que s'ha anat destil·lant i s'ha anat perdent al llarg de fer la música. Al final, hi ha hagut moltes innovacions tecnològiques en la música, però aquesta essència, el blues, el... Oh, come on. O sigui, jo ho escolto i torno boig.
1: També tens alguna, tens alguna versió de Springsteen? Sones una mica també tipus Johnny Cash, això? No sé quins són els teus referents. Quina música escoltes?
2: A veure, jo al final vaig mirar la pel·li aquesta que han fet de l'Elvis, que aquesta que va sortir crec que el 2022, I sobretot també per un tema de la dansa, que el tio pues, incorporava molt moviment sobre l'escenari, cosa que no fan tots. Bueno, ara et surt una de Michael Jackson, potser encara em revoluciona més. Però sí, tio, em vaig veure aquesta pel·li, a part que està molt ben feta, em va flipar. I també la música, ja t'ho dic, o sigui, vaig lligar-ho amb l'essència. Bé, o sigui, si vas a buscar Rockstar, Joan, al final el primer de tots és l'Elvis. I l'Elvis, o sigui, és un tio que li perceps. O sigui, hi ha una màgia en la seva evolució històrica que dius... Sí, i ell m'inspira molt. Però abans de l'Elvis m'inspirava molt una persona del rap, que era en Kendrick Lamar. Bueno, és, actualment l'ha patat. Però m'agradaria fusionar una mica el missatge i l'essència, perquè al final jo de rapejar no en sé com en Kendrick, ni de fer rock en sé com l'Elvis, però s'ha de combinar. Sí.
1: Anem a escoltar un altre fragment de cançó.
0: Llum, càmera i acció. Ningú ho fa com ella. No en diria seducció.

0: Ja et veiem aquí en el videoclip a la Jazz Cava. La Plana d'Osona, bueno, és terra de músics, però tampoc no hi ha orígens com el teu. No tens referents, no, en aquest sentit, a Catalunya?
1: Oh boy, Joan. O sigui, és que aquesta cançó, mare de Déu, eh? L'amor el que fa a vegades, eh? Tots ens identificarem. No en tinc a Vic. La veritat és que no he trobat algú. Ara estic començant a introduir-me a la música catalana, perquè, clar, entres al panorama i veus qui hi ha. Però fins ara jo havia tirat molt per Amèrica.
0: Tens un grup permanent a darrere? Com produeixes? Com fas les cançons? És tot tu?
1: Sí. A veure, aquesta potser és la part més funable amb que pots generar més hate o més rebuig de mi, perquè ara mateix, o sigui, moltes les he tret de YouTube, les instrumentals, al final sóc una persona que està estudiant, que no en té gaire idea de música, tot i que estic aprenent a tocar la guitarra i estic millorant ràpid, però de moment ho he tret tot de YouTube, tot i que ara ja estem, com que la gent li ha agradat i tot, ara ja estem plantejant començar a gravar com Déu humana, o sigui, això només pot anar millor, Joan.
0: Això també ve molt del rap, no?, també, d'agafar bases d'aquí, d'allà i d'aprofitar-les, vull dir, en altres gèneres poder estar és més normal, més habitual, no?
1: Ara ho has dit, sí, no. O sigui, al final, una manera molt xula d'introduir-te a la música és fent rap, que ho pot fer tothom. I per això també hi ha molta gent que fa música actualment, perquè no necessiten saber-ne tant. S'ha com universalitzat la mentalitat musical i això és que em sembla d'un gran benefici per la humanitat. És molt xulo. Potser com a artista estàs més fotut, perquè hi ha més variabilitat i surten més persones bones, però sí, sí.
0: Però fas concerts també. T'hem vist tocar amb grup, no?
1: Sí, bueno, això són jam sessions. Sí que és veritat que vam organitzar un concert, però meu, allò que dius, és un concert que vens a veure amb Martí, només n'he fet un, ara per ara. Però pujar a l'escenari, he anat pujant, sí. La meva tieta, hey, shout out to Nini, you know? És la meva tieta, i la meva tieta em va dir, tu, has de pujar a llocs que et vegin. I això vaig fer, i al principi estàs cagat, però bueno. Ah, per cert, ara el dia 19 sí que fem un que és meu i que és llarg i que és profund i que és intens i que és pur rock. El fem a Vic el diumenge dia 19, així que qui vulgui venir ja ho sabeu. See ya!
0: Molt bé. No, de moment tot han sigut senzills, això. Tens en disc ara, en ment fer un disc ara que has començat a dir que potser començaràs a treballar els teus propis temes i tot plegat?
1: M'encantaria, sí, m'encantaria. Ara el tema de la universitat m'està afogant bastant, perquè al final, pues, com he dit, és un tema prou complicat. Però sí, d'aquí a poc ja es cuinaran cosetes per les velles dels vells de Sant Joan, sobretot.
0: Molt bé, i el pare què en pensa, què hi diu?
1: El pare, la veritat és que li agrada, em dona suport. Sobretot també és prou exigent, em diu, pues a mi això, o sigui, ho has de millorar, tio, tal, no sé què. Però en general és un tio que, o sigui, l'hauries de veure, el meu pare, una pista de ball, l'hauries de veure, és més perillós que jo.
0: Sí.
1: Més perillós que jo, aquest tio. Sí.
0: També és un aventurer a la pista?
1: Ara ho has dit, o sigui, és impressionant. I clar, al final, pues, l'encanta, sí.
0: Martí, doncs moltíssimes gràcies, estarem pendents. Ja hem fet allò a l'Spotify, un seguir per veure què vas publicant, i també a altres llocs, per tant que et seguirem ben de prop i et punxarem també a la ràdio.
1: D'acord, vale, i gràcies, moltes gràcies, perquè és la primera vegada que una emissora em diu i era d'esperar de Sant Joan, és que hi tinc un sentiment lligat molt gran, així que gràcies.
0: Gràcies a tu per la música, que vagi molt bé.
1: Adéu, Joan, adéu a tots. Adéu.
2: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Mirar l'eclipsi solar de demà sense les ulleres homologades pot provocar lesions irreversibles a la retina. Els experts concreten que l'exposició sense protecció pot causar una retinopatia solar, una lesió que afecta l'epiteli pigmentari de la retina i els fotoreceptors, les cèl·lules responsables de la percepció dels colors i dels detalls més fins de la visió. Sandra Ubia, oftalmòloga de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, explica alguns dels símptomes que podrem percebre.
2: El que podem notar són la visió d'una taca central, denominat escotoma. També podem percebre certes alteracions en els colors per les lesions d'aquestes cèl·lules, d'aquests fotoreceptors de la retina, que són els cons de la màcula. I també podem notar metamorfòpsia o la sensació que, per exemple, els objectes els veiem deformats.
1: Aquests símptomes poden aparèixer de manera immediata o bé hores després de l'exposició. Davant de qualsevol d'aquests senyals, Ubia recomana acudir al servei d'urgències perquè un oftalmòleg pugui avaluar l'abast de la lesió. I seguint aquestes mateixes recomanacions, les ulleres homologades per veure l'eclipsi solar s'han esgotat en moltes òptiques. La demanda s'ha disparat els últims dies i alguns establiments han venut centenars d'ulleres, mentre continuen rebent trucades i clients que han buscat a última hora. Algunes òptiques fan llistes d'espera, però no poden garantir que arribin abans de l'eclipsi. Els professionals reconeixen que l'interès ha superat totes les previsions i destaquen que l'expectació ha crescut a mesura que s'acostava l'edat. Una cinquantena de persones convocades per l'Assemblea Nacional Catalana s'han concentrat avui davant la comissaria de la Policia Nacional de la Jonquera per protestar contra el que consideren un cas de catalanofòbia, discriminació lingüística i abús policial patit pel diputat de Junts, Isaac Pedrós. Els fets van tenir lloc quan Pedrós, que és invident, va anar a renovar el DNI de la seva filla i, segons el seu relat, se li va negar l'exempció de la taxa com a família nombrosa i no se li va garantir l'atenció en català ni un traductor. Pedrós ja ha denunciat la situació a la Fiscalia de Girona. L'ANC i diversos representants de Junts, ERC i la CUP han reclamat responsabilitats als governs espanyol i català. Per la seva banda, la delegació del govern espanyol ha anunciat l'obertura d'un procediment intern per aclarir què va passar i ha assegurat que les comissaries de Catalunya ja es garanteix l'atenció en català. També ha indicat que entre gener i juliol les van fer prop d'un milió de tràmits de DNI i passaport i que només es van registrar 5 queixes lingüístiques. I un breu apunt per acabar, la Diputació de Tarragona inverteix 2,5 milions d'euros per subvencionar i impulsar projectes, activitats i jornades d'entitats del territori. A través dels ajuts pel foment d'activitats culturals, l'ES supramunicipal contribuirà en un total de 563 propostes al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i al Baix Penedès. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

No totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Vine a celebrar a l'hotel-restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. L'Ajuntament de Barcelona anuncia la instal·lació de 99 noves càmeres de videovigilància després d'obtenir el permís de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya. El Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, els Encants o el Parc de la Pegaso són alguns dels espais on se n'estan posant. A la capital catalana hi ha ara mateix 186 càmeres i abans del juny de l'any vinent es preveu que hi hagi 660. El desplegament forma part de l'estratègia municipal de seguretat que combina més presència policial, tecnologia i noves eines. Els criteris per instal·lar noves càmeres són l'afluència de gent, la concentració de delictes i la possibilitat d'amenaces terroristes. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, ho justifica.
2: D'una banda té un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i d'altra facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus. És una eina complementària a la tasca de la Guàrdia Urbana i contribueix a millorar la resposta dels serveis de seguretat.
1: Batlle també ha explicat que les càmeres no comptaran amb intel·ligència artificial ni reconeixement facial i es respectarà la privacitat, per exemple, a les platges. Això sí, el pla de videovigilància arribarà a tots els districtes de Barcelona. I el ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, ha afirmat aquest dimarts que el govern espanyol treballa de la mà del Marroc per accelerar la sortida en un temps rècord de tots els migrants irregulars que han arribat a Ceuta en les darreres setmanes. En una roda de premsa des de la ciutat autònoma, Álvarez s'ha dirigit també als possibles migrants que des d'Àfrica consumeixen falsa informació sobre les possibilitats d'accedir a l'Estat i els ha demanat que no arrisquin les seves vides, diners i futur en una aventura abocada al fracàs. Pel que fa a la decisió d'Itàlia d'establir controls dels viatgers vinguts a Espanya, el cap de la diplomàcia espanyola ha dit que Ceuta mereix suport i solidaritat d'Europa. Des del govern espanyol destaquen que tant Ceuta com Melilla garanteixen la integritat de l'espai Schengen perquè ningú hi pot sortir sense superar un filtre de control de la policia. I canviem de tema, però no de protagonista, ja que José Manuel Álvarez també ha parlat avui des de Ceuta del terratrèmol de Colòmbia. El ministre d'Exteriors ha afirmat aquest dimarts que no consta cap espanyol mort o ferit, però ha concretat que hi ha 164 membres de la colònia espanyola al país sud-americà amb els quals no ha pogut contactar l'ambaixada del país i que es consideren ara per ara emperador desconegut. Per aquest motiu, Álvarez ha fet una crida a tots els espanyols o als familiars que encara no hagin contactat amb l'ambaixada o amb el consulat perquè s'hi posin en contacte, i també ha ofert l'ajuda d'Espanya a Colòmbia per tot el que pugui necessitar la gestió del desastre. I un breu apunt per acabar, recordem que avui a Barcelona el servei dels ferrocarrils està tallat des d'aquest dimarts entre les estacions de Gràcia i Sarrià a la línia Barcelona-Vallès per la renovació de la via en aquest tram. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància davant els avisos grocs de l'AEMET per riscos de pluges intenses i tempestes al Pirineu, Prepirineu i la depressió central de Lleida. Es preveuen precipitacions de fins a 20 litres per metre quadrat en una hora, amb possibilitat de crescudes sobtades en barrancs i cursos menors de les conques del Segre, la Noguera Ribagorçana i la Noguera Pallaresa durant la tarda d'aquest dimarts. Protecció Civil ha actualitzat la prealerta del Pla Inuncat i ha informat de l'increment de la vigilància per possibles crescudes sobtades, especialment a la conca del Segre. Les autoritats recomanen estar atents a l'evolució de la situació meteorològica, hidrològica i seguir en tot moment les indicacions del Servei de Protecció Civil. Aquest dimarts al matí s'ha localitzat un cor sense vida a la zona d'Àger, a la Noguera, on des de dissabte es buscava un parapentista de 56 anys desaparegut. Els bombers de la Generalitat van coordinar un ampli dispositiu de recerca per terra i aire, amb la participació de 12 dotacions, un helicòpter, equips de muntanya, gossos i drons, i també es van coordinar amb la Guàrdia Civil per ampliar la recerca. Després de rebre dilluns un nou testimoni sobre la direcció que havia pres el parapentista, els bombers van ampliar la zona de recerca. L'helicòpter dels Mossos ha localitzat avui una vela de parapent prop del cingló de la Grallera, entre Àger i Vilanova de Meià, on els efectius han acabat trobant el cos. La víctima encara està pendent d'identificar i els Mossos s'encarregaran ara de confirmar-ne la identitat i de prosseguir la investigació. També bombers de la Generalitat han confirmat avui l'activació d'un helicòpter bombarder del cos Maer per donar suport a les tasques d'extinció de l'incendi que afecta la zona de les Penyes de Riglos, a Osca. El foc actiu des d'ahir ha afectat unes 3.500 hectàrees. L'incendi ha obligat a evacuar diverses localitats aragoneses, mentre els equips d'emergències continuen treballant per controlar les flames. I TikTok i Meta han reforçat els verificadors de dades per evitar la desinformació sobre els passos fronterers després de la crisi de Ceuta. El portaveu de la Comissió Europea, Balázs Ujvári, ha indicat que arran dels incidents, l'executiu comunitari es va reunir amb les plataformes i les organitzacions de verificadors de fets i van decidir activar un mecanisme d'escalada i de cooperació ad hoc. Això significa que els verificadors alertaran la xarxa si detecten desinformació relacionada amb un nou pas massiu de la frontera. Pel que fa als rumors que apunten a un nou creuament el 15 d'agost, la Comissió Europea afirma que no és una data potencial. I el Departament de Territori ha licitat per un import de prop de 8,9 milions d'euros les obres per a la pacificació de la Nacional 2 i la creació d'un carril bici al seu pas per Mataró. Es preveu que els treballs comencin aquest hivern i tinguin una durada d'un any i mig. L'actuació s'emmarca en el desplegament del conveni Maresme per transformar la mobilitat del corredor de l'N2 i la C32, que convertirà la carretera en un eix cívic per afavorir la seguretat i la mobilitat local. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla. Donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
1: Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.

el so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. L'associació Astrodiversitat ha preparat diversos punts d'observació perquè persones amb discapacitat visual puguin viure el fenomen astronòmic de manera accessible. I la Biblioplatja de Riumar acollirà una d'aquestes propostes adaptades. L'objectiu és que la diversitat visual no sigui barrera per viure l'eclipsi i que el fenomen astronòmic es pugui experimentar també a través de l'oïda i d'altres sentits. El divulgador científic Carlos Uriarte explica que a través d'ultrasons, un dispositiu i uns auriculars transformaran en sons els canvis que es produeixen a mesura que la Lluna va ocultant el Sol.
2: Un aparell que tu te poses aquí uns auriculars i conforme la Lluna va tapant aquest Sol, els tons del so són diferents i juguen com una mena com de melodia.
1: La iniciativa aposta per convertir un fenomen eminentment visual en una experiència sensorial i accessible. També en relació amb l'eclipsi, les empreses de cotxes de lloguer a Barcelona no donen abast per cobrir l'alta demanda de vehicles durant aquesta setmana. El fenomen ha catapultat una demanda ja habitualment alta pel mes d'agost, que ha disparat uns preus que poden arribar a enfilar-se des dels 100 euros diaris habituals fins als 800 o més de 1.300 euros per dos dies. Diversos establiments confirmen que han hagut d'augmentar la flota en una cinquantena de vehicles perquè no tenien més oferta. Pel que fa als clients, la majoria dels locals van cap al sud del país, mentre que els turistes, que han reservat amb molta antelació, aposten per Tarragona, València o Saragossa. I pels que no poden o no volen desplaçar-se, la Generalitat retransmetrà en directe l'eclipsi solar total del 12 d'agost des de l'Observatori de l'Ebre, situat al cor de la franja de totalitat. El directe es podrà seguir pel canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats i inclourà els parlaments institucionals, una jornada científica i divulgativa i l'observació de les diferents fases de l'eclipsi. La jornada científica reunirà experts destacats de l'astronomia i astrofísica i exploració espacial, com Didier Queloz, Ellen Baker i Pedro Duque. L'eclipsi començarà a les 7 de la a les 7:36 de la tarda i la totalitat arribarà al sud de Catalunya cap a les 8:30, durant aproximadament un minut i mig. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja en una quinzena de comarques al nord i al centre del país. L'avís estarà actiu fins a dimecres a les 2 hores de la matinada i estableix un llindar de més de 20 mil·límetres de pluja en només 30 minuts. El grau de perill màxim previst és de 3 sobre 6 i es demana especial precaució al Ripollès i la Garrotxa. Protecció Civil i els serveis d'emergència es mantenen la vigilància davant la possibilitat de precipitacions intenses durant les pròximes hores. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu. L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi. Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, s'ha reunit per videoconferència aquest dimarts a la tarda amb el president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, Francesc Minguell, i el coordinador del Casal Català de Medellín, Enric Figueres. Acompanyat pel delegat del govern als Estats Andins, Antoni Vicenç, Duch s'ha interessat per l'estat de la comunitat catalana al país després del terratrèmol i els casals li han transmès que no tenen coneixement de cap català ferit ni mort pel sisme. Segons fonts del departament, el govern segueix treballant amb les autoritats colombianes i el consolat espanyol per tenir informació actualitzada de víctimes. A més, s'han publicat una sèrie de recomanacions a les xarxes per a les persones que són a la zona. Informar-se bé, evitar acostar-se a estructures inestables i seguir les indicacions de les autoritats. I Brussel·les ha mobilitzat el servei de satèl·lits Copernicus per donar suport a les operacions de rescat i socors a Colòmbia, segons ha informat la representant per la política exterior de la Unió Europea, Kaya Kallas. Els cossos de rescat treballen sense descans per ajudar les víctimes del terratrèmol d'aquest dilluns, que deixa ja 240 morts i prop de 1.500 ferits, a banda de nombrosos danys materials. Kallas ha indicat que també han activat el mecanisme d'assistència consular de crisi de la Unió Europea per donar suport als ciutadans comunitaris que estan al país. I també la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha assegurat que la UE està en contacte constant amb les autoritats colombianes i preparada per oferir més suport. En altres notícies, el president del govern, Salvador Illa, ha fet una crida a la prudència a l'hora de seguir l'eclipsi total de sol que es podrà veure a Catalunya. Acompanyat de la consellera de Recerca i Universitat, Núria Montserrat, i l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, Illa ha donat el tret de sortida a la ruta de l'eclipsi solar des del claustre de la Seu Vella, un dels punts d'observació que registrarà un aforament complet durant l'eclipsi. El president també ha recordat que s'han habilitat 23 punts d'observació segurs distribuïts en 18 municipis i que s'han restringit accessos a determinats parcs naturals. Illa ha demanat respecte per la natura a l'hora d'anar a veure aquest fenomen i ha alertat de l'alt risc d'incendi a causa de les elevades temperatures. I a Tortosa, la Guàrdia Civil ha detingut un home com a presumpte autor de dos robatoris amb força en empreses de Castelló. L'arrestat, buscat per la Interpol, utilitzava una identitat falsa i estava reclamat per les autoritats judicials de Xile. La investigació es va iniciar després dels assalts en una empresa del sector ceràmic de l'Alcora i en una segona empresa de Benicarló. L'actuació conjunta dels cossos de seguretat va permetre identificar el presumpte autor dels fets i localitzar-lo a Tortosa, on va ser detingut en col·laboració amb Mossos d'Esquadra. I un breu apunt per acabar, el Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja i en aquests moments recomana precaució a la Vall d'Aran, al Pallars Sobirà i a menys intensitat a l'Alta Ribagorça. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Aquesta setmana dediquem el programa a Pepe Habichuela, que va morir el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades en el qual repassàvem tota la seva trajectòria, que serveixi d'homenatge d'aquesta guitarra imprescindible pel flamenc que coneixem avui. Us deixem amb aquell programa. Net, fill, germà, pare de guitarristes flamencs, Pepe Habichuela és això, un imprescindible del flamenc actual. I doncs li dedicarem tot el programa. Hem començat escoltant aquest Habichuela en Rama, un disc de publicat, com la majoria dels seus discos, a la discogràfica Nuevos Medios, en aquest cas era l'any 97. Acompanyat pel seu fill Josemi Carmona i alhora tota la família, sempre la família de los Carmona, tota una dinastia flamenca. I és que Pepe Habichuela, doncs, és això, un guitarrista innovador i alhora un home del flamenc de sempre. Anem a buscar un tema, doncs, que ho demostri, com aquest Amandeli, un homenatge al seu avi, que és l'iniciador d'aquesta dinastia flamenca, i això està en un disc de principis dels 80. Pepe Habichuela, Amandeli.

l'homenatge a l'avi dels Carmona en aquest disc Amandeli, i aquí l'acompanyava el seu nebot Juan Carmona, fill de son germà Juan, i alhora doncs que juntament amb el seu fill Josemi, els cosins i un altre cosí Antonio van ser els Ketama. Doncs bé, Pepe Habichuela també busca aquí en aquest disc, a principis dels 80, l'acompanyament de Carles Benavent al baix o de Rubén Dantas a les percussions, que estaven en aquell moment, formaven part d'aquell Paco de Lucía Sextet. Bé, Pepe Habichuela, ara el sentirem amb son germà Juan Habichuela fent un homenatge a son pare. Molts homenatges, en aquest cas amb uns tangos, el disc es diu De la Zambra al Duende, un homenatge a Juan Habichuela.

La raó de ser de la guitarra flamenca és acompanyar la veu, el cante. I tot i que Pepe Habichuela doncs, sigui un gran innovador de la guitarra, doncs ell també, evidentment, va començar acompanyant a la guitarra. I ell és nascut a Granada, una de les primeres veus que va acompanyar i un dels discos que, a més, és una fita de la història del flamenc en aquest país és l'any 76. Juntament amb Enrique Morente, el disc es va dir Homenaje a Don Antonio Chacón. I aquí, doncs, els van donar un premi, el Premi Nacional de la Música. Enrique Morente, acompanyat de Pepe Habichuela.

Pepe Habichuela acompanyant a Enrique Morente. Això era l'any 76. Es va publicar l'any 76 i va rebre el Premi Nacional de la Música en plena transició. Homenaje a don Antonio Chacón. Com hem dit abans, Pepe Habichuela era nascut a Granada i, com tants altres flamencs, va anar a Madrid. A Madrid va acompanyar Juanito Valderrama, el propi Camarón de la Isla o Enrique Morente, entre d'altres. I l'èxit d'aquest homenatge a Chacón, doncs, els va portar a l'any següent a fer un disc que també és una fita en la discografia del propi Pepe Habichuela o d'Enrique Morente, però en general. Es diu Despegando. Tú vienes vendiendo flores. Una soleada.

Tú vienes vendiendo flores, las mías son amarillas, las tuyas de dos colores. És un vers de Lorca que l'hem sentit moltes vegades en la veu d'Enrique Morente, el gran renovador del flamenc que no ho hagués pogut fer sense la col·laboració d'una guitarra com la de Pepe Habichuela. Estem parlant de finals dels 70, bueno, de l'any 77, el disc Despegando, una col·laboració entre tots dos que es mantindria al llarg del temps, com per exemple en aquest disc Negra, si tú supieras, la venta Zoraida.

Pepe Avichuela acompanyant el debut d'un jove Miguel Poveda l'any 95, el disc Viento del Este, publicat per Nuevos Medios. I Pepe Avichuela també acompanyant un debut d'un altre cantaor, en aquest cas el fill de Morente, Kiki Morente, això ja molts anys després, 2017. El disc es va dir Albaicín i aquesta és La Soleá con Pepe Avichuela, una trobada entre generacions.

Kiki Morente en el seu debut amb Pepe Habichuela, qui havia acompanyat a son pare, com hem pogut sentir. De fet, Pepe Habichuela, no només com a acompanyant del cante, sinó alhora també com a innovador de la guitarra, ha fet mil i unes col·laboracions amb músics del món del jazz, com pot ser Don Cherry o Jaco Pastorius, i alhora també de les músiques del món, per exemple el senegalès Baaba Mal, o doncs també oblidàvem el disc amb Dave Holland. Però nosaltres anem a buscar un altre disc, un disc que es va dir Hierbabuena. Hierbabuena, en la qual Pepe Habichuela tocava, innovava, diguem-ne, mixturava la seva guitarra flamenca amb una orquestra de corda índia, The Bollywood Strings. Aquí va el tema Oriente, Hierbabuena.

L'any 2000, Mario Pacheco, el productor i factotum del segell Nuevos Medios, volia gravar un tercer disc amb Pepe Habichuela, un tercer disc amb el seu nom, després de tants anys. I Pepe Habichuela, com li havia dit la primera vegada, abans de gravar aquell Amandeli, doncs li deia que li feia respecte. Bé, doncs estaven de gira, van anar a un concert d'una orquestra índia i el director, violinista i director d'aquesta orquestra, Chandru, doncs se'ls hi va apropar i els va dir que els agradaria tocar junts. I Pepe Habichuela doncs li va dir que encantat de la vida. D'aquí va sortir doncs això, el tercer disc amb el seu nom, A Nuevos Medios, Hierbabuena, aquest tema que es diu Oriente i aquest altre que es diu Bangalore Krishna. El disc va ser gravat entre Bangalore, Madrid i Barcelona. Pepe Habichuela and the Bollywood Strings.

El disc Yerba Buena, la trobada de la música gitana de la guitarra de Pepe Habichuela amb l'orquestra Índia dels Bollywood Strings. I avui hem dedicat tot el programa a aquesta guitarra, la de Pepe Habichuela. Com dèiem, net, fill, germà i pare de guitarristes flamencs. Tota la dinastia flamenca de los Habichuela, la família Carmona. Ell és el pare de Josemi Carmona, un dels integrants de, i oncle de Juan i Antonio Carmona, els tres que van fer Ketama. Doncs bé, avui li hem dedicat tot el programa a aquesta guitarra increïble de Pepe Habichuela. L'hem sentit en els seus discos en solitari, pocs, però molt escollits, molt ben treballats, i l'hem sentit en família, amb el seu germà Juan, amb el seu fill Josemi, l'hem sentit acompanyant la veu d'Enrique Morente, però també els debuts de Miguel Poveda o Kiki Morente, i ara aquest últim disc. Però per acabar el programa, tornem a l'acompanyament de la guitarra al cante. És un disc de 2017 en el qual Pepe Habichuela acompanya el cantaor Manuel Tejuela, un dels veterans del cante flamenco en aquest país que no tenia encara un disc amb el seu nom. Gràcies per escoltar el Mixtures i, com sempre, fins la setmana que ve.

0: with which to take this home that is so rightfully.
1: Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Hola, sóc la Jana i he fet aquesta cançó que es diu Honolulu. És una cançó feta amb molt de carinyo, així que espero que us agradi molt.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Javier De Gea. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat el seu suport a Colòmbia aquesta tarda i ha assegurat que Catalunya estarà al costat del poble colombià per ajudar en tot el que sigui necessari després del greu terratrèmol que ha afectat el país. En una compareixença al claustre de la Seu Vella, a Lleida, a motiu de l'eclipsi solar d'aquest dimecres, Illa ha volgut començar el seu Parlament amb una mostra de solidaritat cap als colombians, tant els que viuen al seu país com els que resideixen en territori català.
2: Hi ha una comunitat colombiana important aquí a Catalunya i vull enviar una abraçada forta i una mostra d'afecte. Aquesta mateixa tarda el conseller Jaume Duc ha estat en contacte o estarà en contacte per mitjà de videoconferència amb la delegació del govern de Catalunya a Colòmbia per activar tots els mecanismes de cooperació i enviar-hi una abraçada.
1: Precisament, Illa s'ha referit a la trobada virtual d'autoritats que s'ha dut a terme aquesta tarda i en la que s'ha confirmat que de moment no tenen coneixement de cap català ferit ni mort pel sisme. I ja obert els actes de cara a l'eclipsi solar total d'aquest dimecres, pel qual el govern ha preparat un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i emergències. El fenomen es podrà veure per complet al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i al sud de Lleida, i s'han habilitat 23 punts oficials d'observació en 18 municipis. A més, es desplegaran 700 Mossos d'Esquadra per gestionar la mobilitat i la seguretat. La P7 serà l'eix principal i es recomana utilitzar vies alternatives. Les autoritats recorden també que cal extremar les precaucions per observar l'eclipsi i utilitzar únicament ulleres homologades amb filtre solar. Protecció Civil activarà el pla Procicat i coordinarà els diferents serveis d'emergències i es demana respectar el medi natural i extremar les precaucions davant del risc d'incendi. La vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat arriba a la seva primera setmana amb 150 vols cancel·lats i entre 2.000 i 2.500 maletes sense embarcar. A més, cada dia una vintena de vols acumulen retards d'aproximadament una hora i mitja. El sindicat CGT assegura que la protesta continuarà perquè l'empresa encara no ha iniciat cap negociació amb els treballadors. La vaga afecta una vintena d'aerolínies i les tasques de facturació, embarcament i gestió d'equipatges, fet que està provocant problemes a milers de passatgers en plena temporada de vacances. Nou avís per temporal del Servei Meteorològic de Catalunya. Els xàfecs que descarreguen el Pirineu, Prepirineu i Catalunya Central van acompanyats de tempesta i localment hi pot haver fenòmens de temps violent. Protecció Civil demana màxima precaució davant de tempestes intenses que poden incloure pedra, ratxes de vent fortes i també esclafits i tornados. En aquesta hora, la situació d'alerta es concentra a les comarques del Berguedà, Solsonès, Bages, Lluçanès, Moianès i Osona, i també al Pallars Sobirà, l'Alt Urgell, el Pallars Jussà i la Noguera. I breu apunt, abans d'acabar, el psiquiatre i exmonjo de Montserrat, Jordi Vilà, va dar la mort d'aquest dimarts als 100 anys. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
3: A continuació podreu escoltar la repetició d'algunes entrevistes i seccions del magazín d'aquesta temporada.
4: I tot i que encara queden molts dies, avui parlem de Pirineu Terra de Versos, el festival de poesia i música a la muntanya, que coorganitzen les llibreries cooperatives del Refugi de la Seu d'Urgell i la Lluerna de Ripoll. La cita té lloc a les dues localitats a partir del 21 d'agost, tot i que aquest any amb novetats d'ubicació també. Ens en dona tots els detalls la Carla Escarrà de la Lluerna. Hola, Carla.
5: Hola,
4: Carla.
5: Què tal?
4: Bones, bones. Diem que hi ha novetats perquè no sé si és la primera vegada, però veiem que també hi ha activitats al casino de Can de Bànol.
5: Sí, és a dir, fins ara, les anteriors edicions, les activitats prèvies que fèiem al dia central de festival les fèiem a la llibreria i normalment les fèiem allà davant, al carrer, vaja, al carrer de davant la llibreria. Però el festival està com començant a agafar una mica d'envergadura, no? Cada vegada som més gent i bueno, el bon rotllo que tenim amb el casino ens ha portat a descentralitzar-ho encara una mica més i utilitzar l'espai que a més s'acaba de reformar. Han fet una feina molt bonica. La gent del Cercle Can de Bànolet fa aquesta feina de donar vida, doncs, en aquest espai que és preciós i hem fet, doncs, aquesta simbiosi i ens n'anem a, bueno, descentralitzem una mica més i les dues activitats prèvies aquest any passen al casino.
4: Et sentim perfectament. Ens has trigat una miqueta contestant, entenc que hi ha una mica de retard, però se't sent perfectament. Explica'ns una mica la programació que hi ha aquest any, la que ens toca més de prop.
5: Doncs mira, comencem el divendres 21 d'agost, que com dèiem ara ho fem al casino. O sigui, les dues activitats prèvies que fem, que són divendres 21 i dimecres 26, són homenatges a poetes que entren dintre una mena de clàssic contemporani, no? Estan com aquí persones de la poesia catalana que porten anys escrivint i que han aportat doncs, el seu granet de sorra, no? Comencem el 21, el divendres, amb un homenatge a Jordi Cussà, que coincideix ara aquest 2026 fa 5 anys de la seva mort. Cussà és, bueno, és un escriptor berguedà, ha com fet tant narrativa com poesia, i hi ha un grup berguedà que fan entre rock folk que li han fet un petit homenatge i han musicat uns quants poemes seus. Llavors, un dels espectacles que portem és aquest, Em vull dur amb mots, es diu, que és un vers d'un poema de Cussà, i en canvi el dia 26, que és un dimecres, el dimecres abans del dia central de festival, també al casino, fem un homenatge a Isabel Oliva, que Isabel Oliva és una poeta gironina de 102 anys, ella encara és viva, i va escriure poesia un cop es va jubilar, però té molts llibres publicats i molts premis a l'esquena ja. I la Montse Maestre, poeta d'aquí Ripoll, en va fer una antologia que s'ha editat amb Trípode, ara fa un parell d'anys. I llavors d'aquesta antologia en va sortir un espectacle també d'arrel ripollesa, perquè tothom qui participa té vincles amb Ripoll, són la Montse i la Gemma Arimany, l'Arnau Tintó i l'Òscar Serradilla, i el Jordi Lara i l'Eva Curto, que tots plegats fan com un espectacle poètico-musical també, basat en aquesta antologia.
4: Molt bé, això el dimecres 26 d'agost, què més ens quedaria?
5: I ens queda el dia central de festival, que és el 28, divendres, que té el format que té cada any, el dia 28. Tenim quatre poetes que fan una roda, que en aquest cas són la Sònia Moll, la Maria García Garau, l'Iris Hinojosa i el Martí Sales, i tanquem l'espectacle amb, bueno, tanquem el dia, perdona, amb un espectacle de la Sònia Moll, que es diu L'Argelaga del Desig, que són poemes seus que també musiquen el guitarrista Santi Careta i la pianista Lu Royce.
4: Les dues primeres que has comentat, la del divendres 21 d'agost i del dimecres 26 d'agost, són les que es fan al casino, i la del divendres 28 d'agost encara heu de confirmar la ubicació, eh?
5: Sí, de fet, o sigui, a hores d'ara ja podem dir que el més probable és que torni a ser el claustre, que és on ho hem fet cada any. El que passa que ens falten un parell de coses de lligar, i llavors per això estàvem així, com que encara no ho hem dit en veu alta, però sí, estigueu atents en tot cas a les xarxes, i, o si no, passeu per la botiga i ho acabarem de confirmar llavors.
4: Clar, per poc que coneguis una mica o que estiguis al dia, veus que tots aquests noms que heu dit són molt potents, però no sé com de difícil és muntar una programació així al voltant de la poesia que sigui atractiva pel públic.
5: Mira, nosaltres, Joan, et diré el que diem cada any, que és que cada any ens sorprenem de com la gent li agrada la poesia. Llavors, pel que fa que la gent vingui, que li sembli atractiva, no? Això és una cosa que no ens fa por, perquè la veritat és que tenim la sort de tenir un públic molt obert, no? Que confien segurament en el que proposem i que venen a escoltar. I el que és una mica més complicat és fer-ho les dates que ho fem, perquè trobar disponibilitat dels poetes a final d'agost és una cosa que és una mica complicada. I sempre anem a última hora acabant de confirmar les últimes veus. Però al final sí, la veritat que estem contentes de com ha quedat la programació. Intentem programar tant poetes emergents com poetes consolidats, i tenim la sensació que aquest any queda molt equilibrat, i creiem que sí, que és una programació que crida l'atenció.
4: També entenc que per tots aquests poetes del Ripollès o amb vinculació del Ripollès, n'hi ha que nosaltres ja hem parlat per projectes, vull dir que ja tenen volada i tenen el seu espai, però que també deu ser important, no?, que hi hagin propostes com aquestes. Vull dir que la Lluerna, sí que fa de mal dir, no?, perquè ho diguis tu, però la Lluerna deu ser un petit tresor, no?, per un regal per ells, no?
5: Espero que ho sentin així, sí. Mira, nosaltres, sobretot amb la Gemma i amb la Montse, crec que ja ho hem dit altres vegades també, per nosaltres són les dues persones que ens han obert una mica la porta a la poesia, i són persones amb qui col·laborem sovint, no? De fet, ja ho sabeu, la Gemma ens condueix al Club de Lectura de Poesia des de ja fa, doncs crec que ja farà 5 anys que el condueix ella. Amb la Montse també és algú amb qui tenim molt de vincle, no? I anem, al final són persones amb qui, amb elles anem descobrint una mica la poesia catalana i en certa manera et diria que menys que si elles fan coses, poder-les programar als nostres espais, no? Mm. I reivindicar-les des d'aquí, perquè al final és evident que arreu, no? Vull dir que volten i que fan coses, però que menys que tenir un espai a casa, no?
4: Mm-hmm. Hem parlat d'aquesta part ripollesa de Pirineu Terra de Versos, però per fer-ho molt breument, però també recordem això, que hi ha la llibreria El Refugi, que també fa la part de la Seu, i que no és el mateix, no és el mateix, vull dir, no compartiu programació, per dir-ho d'alguna forma, vull dir que es pot anar als dos llocs i gaudir de propostes singulars.
5: Sí, de fet aquesta era una mica la idea, vull dir, assumint que de Ripoll a la Seu hi ha un trosset, però la idea era que si tenies ganes poguessis fer els dos dies i veure persones diferents, no? Llavors, just el dia després, el dissabte, és el seu dia central del festival, ells porten 5 poetes, que els dic ràpidament, són els Cesc Freixas, la Rosa Maura, l'Anna Pontiner, la Ria Dueñas, la Blanca Llum Vidal, i acaben amb un espectacle de glosa, de una gent que es diu anglosa càustica. I els dies anteriors fan un espectacle de cant valencià, ells han tirat més per aquesta cosa d'arrel tradicional, i també hi ha l'Arnau Ubiol fent un projecte amb el Martí Boada.
4: Mm-hmm. Molt bé, ja per anar acabant, comentaves això, que costa trobar gent o poetes que a l'agost ho tinguin lliure, les agendes, però vosaltres obriu tot el juliol i tot l'agost.
5: Sí, nosaltres obrim tot el juliol i tot l'agost perquè al final són mesos que volta gent i està bé tenir la botiga oberta, i el que fem, apunteu-vos-ho, mm-hmm, és tancar just després de Pirineu Terra de Versos. Mm-hmm. Tanquem gairebé 15 dies a principis de setembre i llavors ja tornem, que ja engeguem amb tota la programació de l'any. Comencen els clubs de lectura a mitjans de setembre, que aquest any també hi haurà moltes novetats. Llavors, res, una petita parada i tornem amb força.
4: Mm. De fet, això, l'agost hauria de ser tot l'any, però l'agost és quan sembla que molta gent trobem l'espai per poder llegir i gaudir la lectura, no? I està bé trobar-se espais com el vostre obert.
5: Sí, de fet, bueno, també és normal, no?, que portem aquestes vides que sembla que no tenim ni un petit moment per descansar, i en canvi l'agost, que sembla que el ritme rebaixa, doncs ja nosaltres notem que la gent que volta de fora doncs passa per la llibreria, agafa un llibre per llegir els dies que han decidit estar per aquí dalt al Ripollès, no? I això es nota. Mm. I els que sou d'aquí sí que us diria això, que trobeu el moment per llegir, que a la Lluerna fem coses tot l'any, que aquesta és la nostra idea. De fet, juny i juliol són més... Bueno, juny fem alguna coseta d'activitat, però molt poqueta. Juliol tenim tot la botiga oberta, però no fem res d'activitat. Mm. I agost tampoc, i tornem amb el Pirineu Terra de Versos, no? Vull dir que en certa manera és el que dona entrada, no?, a les activitats de l'any, però sí que són mesos que parem l'activitat, i per això deia, no?, doncs mireu què fem durant l'any i llegir, bueno, mireu de trobar el temps per llegir, perquè crec que fem coses prou variades i a gust de tothom.
4: Doncs hem parlat amb la Carles Carrà de la Lluerna, d'aquest festival Pirineu Terra de Versos. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
5: A vosaltres, Joan, gràcies.
4: Adéu-siau.

0: Esteu escoltant la repetició d'alguns dels millors moments del magazín en aquesta temporada. L'últim cop que vam parlar amb la Martina Reig era per felicitar-la perquè el seu projecte havia estat un dels nominats al Premi per la Innovació en Matèria de Tecnologies Renovables de la International Windship Association. En aquell moment, fa gairebé 5 anys, era el projecte en què la Martina estava treballant pel seu doctorat. Avui la tornem a tenir al telèfon perquè l'hem trobada, hem trobat el seu nom, les seves declaracions en un article de la revista Forbes en què parla de la seva feina i sobre les instal·lacions on es fabriquen els pals més avançats del món. Ara ens ho explica ella mateixa perquè la tenim amb nosaltres. Hola, Martina.
1: Hola, Joan.
0: Escolta, com es pronuncia? Es diu Forbes? Forbes?
1: Jo li dic Forbes, eh?
0: O sí? Sigui que...
1: sí.
0: És que, clar, no n'havíem hagut de parlar mai. No havíem parlat mai amb cap Sant Joan encara que hi hagués sortit, per tant, que l'enhorabona. No sé com va ser això.
1: Sí, gràcies. Va ser una sorpresa també per mi, t'he de dir. O sigui, m'han contactat per fer un podcast, un podcast molt, molt famós per al món de la vela, o sigui, molt específic de temes de vela, a nivell estatal. I just quan vam acabar de gravar el podcast em va dir l'entrevistador: ah, m'ha agradat molt parlar amb tu, potser faig un article a la Forbes. I vaig pensar, què diu? O sigui, m'ho vaig prendre una mica com serà broma. I no, sí, em va enviar un missatge al cap d'uns quants dies dient, bueno, ja està l'artículo. I per sorpresa de tots, doncs mira,
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, superxulo.
0: Déu-n'hi-do. Com dèiem, quan et vam fer l'entrevista el novembre de 2021, estaves com entrant en aquest món, és a dir, ja hi eres, però vull dir, des d'una part acadèmica i començant a entrar en el món laboral. Ara llegim l'article, que ets Technical Manager de Northwind Ships. Explica'ns aquest recorregut en aquests últims 5 anys.
1: Sí, doncs, mira, 2021 acabava d'acabar el màster, diguéssim, i va ser quan ja començàvem a preparar tot el tema del meu doctorat en veles. I va ser quan em van donar aquest premi, doncs, pel tema del doctorat i el que volíem fer, diguéssim. I res, llavors he estat 3 anys, des del 2022 al 2025 he estat treballant en el meu doctorat, on vam estar desenvolupant un programa informàtic que el que ens ajudava era a seleccionar el tipus de vela, el nombre de vela, les dimensions i on posar-les a bord per tal de maximitzar l'estalvi energètic i minimitzar el cost invertit de la instal·lació per barcos comercials. Llavors, això ja és una cosa que vaig acabar al març de l'any passat. I des de llavors, bueno, tot el doctorat el vaig fer amb l'empresa líder en el món de veles, que és North Sails, que forma part del North Technology Group, que és un grup molt gran de tot de tema de veles, pals, cables, o sigui, tot el que va des de kitesurf, windsurf, a tot el tema d'esbarjo així de veles més petites fins a Copa Amèrica, que és el que vam veure a Barcelona fa uns anys. Doncs tot això és un sector que fem nosaltres dintre del nostre grup, dividit en moltes empreses petites. I llavors, a través del meu doctorat, vam veure que hi havia l'oportunitat d'expandir aquest negoci cap al sector comercial. I per això vam crear Northwind Ships. O sigui, tot el grup és de North, doncs vam fer una nova empresa que es diu Northwind Ship, i jo al acabar el doctorat, doncs, vaig agafar el rol de Technical Manager bé, estem treballant amb això en el sector comercial.
0: Pel que entenc, doncs, aquesta empresa líder i tan grossa, aquesta branca la va engegar per tu?
1: Bueno, més que per mi en si com a persona, et diria més de tot la recerca i sobretot el programari que vam fer i tota la investigació que, bueno, que vaig anar aportant al llarg del meu doctorat. I al final el doctorat, encara que sigui jo la persona que feia la feina en si, tens un equip a darrere on et donen idees i la veritat és que vam actuar, hi havia la Universitat de Dinamarca, llavors vaig fer una part a Harvard i l'altra part era a North, diguéssim, a l'empresa. I entre tots tres, més jo, doncs clar, hi havia molta pluja d'idees, em guiaven molt i va ser, la veritat, un luxe poder treballar junts. Però més que res va ser arran dels resultats i de dir, mira, això és un mercat amb un potencial enorme, nosaltres en sabem molt de veles, ara en sabem encara més en posar veles a barcos comercials gràcies a la feina que ha fet aquesta noia, per dir-ho així, doncs que millor que es quedi i comencem la nova empresa.
0: El dinar ric és això que expliques o és una altra cosa que esteu desenvolupant?
1: Sí, no, el dinar ric és un sistema de vela, perquè ens entenguem, el sistema modern de vela quadra o la vela típica rectangular dels barcos clipper, o de qualsevol barco de tothom ha vist de Pirates del Caribe, doncs el barco La Perla Negra, aquell tipus de veles es diu una vela quadra, i el dinar ric és com la versió moderna i molt més optimitzada d'aquestes veles. Llavors, aquestes veles ja s'han instal·lat, o sigui, són propietat nostra, les hem estat construint durant fa ja 10 o 15 anys, i s'han instal·lat en barcos de superiors de luxe, com el Falcó Maltès o la Perla Negra, que no és la de Pirates del Caribe,
0: ara
1: però és
0: un
1: iot que es diu la Perla Negra igual. De fet, és probable que la gent algun cop els hagi vist a la Costa Brava, sobretot a Mallorca o a Eivissa. És molt característica perquè és una vela com molt rectangular, estrima, o sigui, s'ajusta la vela rotant el màstil. Llavors vol dir que tu pots anar a vela, però no hi ha cap cabo o cap línia coberta, és super segur i són completament autònomes. Llavors, encara que no tinguis gaire coneixement en navegar, que a vegades en el tema de superiors també, tot el tema hi haurà molta vela, necessito molta tripulació perquè m'ajudi, doncs el dinar rig, l'avantatge és que es pot controlar, són uns botonets que estan al pont de l'embarcació, on hi ha capitania, diguéssim, on hi ha el control de l'embarcació, i allà hi ha uns botonets i una sola persona pot controlar tantes veles com vulguis. O sigui que això seria el que és el dinar rig. I l'hem estat instal·lant des de fa anys ja en superiors, i a través del meu projecte vam veure que aquesta tecnologia que teníem es podia adaptar per anar a barcos comercials, per totes les prestacions que té dit, doncs que és superfàcil d'automatitzar, és molt segur, té una operació molt eficient, o sigui, és, aerodinàmicament és molt bo, genera molta força per metre quadrat de vela, i té moltes bones prestacions doncs anar amb diferents rumbs, diferents condicions de vent, pot aconseguir velocitats molt bones. I llavors això és el que estem fent. És un dels nostres productes principals, però també tenim altres productes que podem oferir en aquesta indústria.
0: Per tant, entenc que, tornant a la Perla Negra de la pel·lícula, l'escena aquesta saltant, tallant les cordes i que la vela caigui damunt d'algú, això no ho podríem fer amb les
1: exacte.
0: Vostres.
1: Exacte, de fet, la imatge aquesta que tenim de que en diuen izat veles o el que sigui allà a la pel·lícula, i que tots es pugen al màstil i a les, com als pals horitzontals, no? Aquells que es posen a sobre i van, entre tots van lligant la vela, doncs ara ens hem d'imaginar que aquestes veles, bàsicament la vela, o sigui, aquest pal, diguéssim, físicament podria semblar similar, òbviament és feta de carboni i té moltes altres coses molt més avançades, però la vela en si, o sigui, el material aquest flexible, blanc, surt de dintre el màstil autònomament i ella s'instal·la perfectament a on ha d'estar. I això va tot amb botonets. O sigui, no necessites allà gent pujant al pal.
0: El que és xulo i impactant és que tenen aquest color negre, no? Que sí que ens fan pensar això amb la Perla Negra.
1: Sí.
0: No n'hem parlat, però clar, també són molt importants, crec, les xifres relatives a l'estalvi de tones de combustible i també, per tant, d'emissions, no?
1: Sí, exacte. Nosaltres, de fet, venim d'un grup especialitzat en regata i en superiots, diguéssim, però sobretot en regata, això és l'origen de North, del grup. Bàsicament a Copa Amèrica ens hem de fer una idea que totes les veles de tots els barcos que vam veure navegant, tots els màstils, els components, la majoria eren productes nostres. Llavors nosaltres estem, tota la tecnologia que generem és com la puntera en el tema de regates, no? Llavors entenem molt bé com funcionen aquestes veles, què hem de fer per millorar, com s'han d'instal·lar bé, tots aquests factors. I òbviament venim de l'ADN de navegar a vela. no tenir la vela, perquè

0: que ja és significant, eh? Però estem parlant d'un 5 fins a un 20% d'estalvi, i nosaltres el que fem és, amb els nostres sistemes, són més òptims quan estem parlant del menys 50% d'estalvi energètic per al vent. Perquè tenen, bueno, hi ha uns pros i uns contres de cada sistema, i el tema dels nostres productes, que són més, pesen menys i operen millor amb angles de vent més tancats, diguéssim, o sigui que et mous amb la força del vent.
1: Super interessant. Entenc que això també està a les beceroles, pel que dius, en aquest sistema més modern, tot i que les veles les hem fet servir des de sempre i abans que els motors, no? No sé si creus que la crisi climàtica i la crisi dels combustibles per les guerres pot accelerar aquests canvis, o ja ho està fent?
0: Sí, de fet, 100%, o sigui, jo sempre dic que ara, per exemple, el que estem veient és que els barcos, o sigui, tota la flota mundial es regula a través d'un organisme que dèiem, depèn de Nacions Unides, que es diu la OMI, l'Organització Marítima Internacional, i aquesta organització ha posat certs objectius. L'objectiu més important és que el 2050 tota la flota mundial ha de ser el que diuen net zero, o sigui, zero emissions, i han anat posant objectius i regulacions per poder aconseguir aquest objectiu. Llavors, tenim una flota mundial on cada cop està més forçada a reduir per un tema de regulació. I llavors la OMI també ha integrat un sistema de... Bueno, està en debat, encara no està aprovat per tot el tema del Trump, però hi ha una discussió a la OMI que és d'aplicar una taxa de carboni, que diem. O sigui, una taxa per totes les emissions que emeten els bancos. Que avui dia això només està aprovat i està en funció, en funcionament, a la Unió Europea. O sigui, avui dia la Unió Europea, tots els barcos que naveguen per la Unió Europea han de pagar no només el preu del combustible, sinó el preu de totes les emissions que generen. Llavors, aquí estem parlant que el cost ha augmentat dels barcos, a part de la guerra, que ha fet que el cost del petroli, si el preu del combustible se n'anés de mare, no? O sigui, que es dupliqués, es tripliqués. I a part tenim que al final és una indústria global que depèn, tots els temes geopolítics afecten aquesta indústria, no? O sigui, que es tanqués el golf, que es tanqués l'estret també de Suez, que es tanqués tots aquests factors, implica encara els barcos fan rutes molt més llargues, perquè han de passar per a baix a Sud-àfrica, al Cap de Bona Esperança, amb preus de combustibles cada cop més alts, pagant amb regulacions verdes cada cop més més severes, no? O sigui que cada cop ja els costos s'incrementen exponencialment, i això al final el que ens afectarà és el nostre dia a dia. No? O sigui, a part d'haver de fer un canvi ja com a societat per tenir un món millor i tenir un món més verd i que no tinguem aquestes calorades al juny a 40 graus a Sant Joan, encara no hi hem arribat però estem allà, doncs també que no ens afecti tant a la nostra butxaca, perquè al final tot ve en barco, la nostra roba, els nostres cotxes, els nostres aliments. Si el cost del transport s'encareix, que s'encarirà si continuem així, això vol dir que cada cop, doncs, les maduixes que trobem a fora de temporada, que venen, no sé, de Sud-amèrica, doncs valdran el triple o quatre vegades més. I així amb tot.
1: De fet, parlàvem, que recordo que em va impactar, em sembla, que deies que els vaixells contaminen molt, però que ara com són actualment, però que continuen sent el mode més eficient de transportar, perquè clar, lliscar per l'aigua, doncs, és molt més fàcil que no pas aixecar no sé quantes tonelades de terra volant, eh?
0: Sí, exacte. De fet, parlem de la indústria que transporta més del 80% de tot el comerç global, no? Tot el que comprem i aquestes coses, i emet un 3% de les emissions totals. Veiem que el balanç, o sigui, si tu mires en números relatius, dius, ostres, estic transportant, de fet és quasi un 90%, diem més d'un 80% perquè no arriba al 90%, però és quasi un 90%. Clar, estic transportant tot aquest volum de mercaderies, que no només són les coses que la gent compra a AliExpress o Temu a Xina, sinó és tot, el gra, el petroli, òbviament,

0: qualsevol químic, qualsevol menjar, carn, si volem carn argentina, això segurament ve amb un barco refrigerat. Llavors, tot això ho transporten els barcos, o sigui, amb la penalització d'emetre un 3%, que, òbviament, relatiu és poc, però un 3% no deixa de ser un 3% i també hem de fer alguna cosa com a indústria per reduir això, no?
1: Ja per acabar, eh? Els periodistes a vegades fem aquells jocs de paraules i podríem dir que hi ha una investigadora o una dissenyadora treballant per canviar tot el sistema de les veles del transport comercial des de Sant Joan, però és que ara és literal, no? Ara estàs a Sant Joan.
0: Sí, Joan, ara de fet estic 100% a Sant Joan, ara he pogut tornar a casa, llavors treballo a distància des d'aquí i la veritat és que és un luxe, o sigui, poder fer el que t'apassiona, com és la meva feina en aquest cas, des de casa, que és el lloc realment on vull estar, doncs és un luxe, no hi ha cap altra cosa.
1: No hi ha mar, no hi ha onades, no hi
0: Exacte.
1: ha per provar, no?
0: No hi ha mar, però és un dels... De fet, és un dels avantatges. A mi m'ha agradat molt estar tots aquests anys fora perquè he pogut veure moltes coses, he conegut a molta gent i he après moltes maneres diferents de treballar, però realment ara ja tenia ganes de tornar i tenia ganes... De fet, ho parlàvem amb la meva empresa i em deien que tenim unes oficines molt grans a València. Em deien, no, va més a València, que hi ha mar i pot sortir a navegar, i jo vaig dir, no, jo si torno, me'n torno a Sant Joan de les Abadesses. I la veritat és que és això, un gran... Crec que el Covid, una de les parts bones que ens va donar va ser que va demostrar que amb el teletreball pots fer-ho igual, no? I després, ara també hi ha moltes facilitats, et pots moure bastant, si hi ha qualsevol cosa. I bé, així estem.
1: Molt bé. Si et deixen fer això també, tot i que tens raó amb el que dius de la coll, però si t'ho deixen fer és perquè doncs, confia molt en tu i està molt content. Si no, tampoc suposo que no posen tantes facilitats.
0: Sí, exacte. I també és un món molt, molt nou i costa molt que hi hagi gent experta o que sàpiga del tema. Llavors sí que és veritat que en aquest cas la meva empresa s'adapta molt a les necessitats de cada persona perquè saben que al ser tan específic i no poden trobar gent a tot arreu, no? Doncs, llavors, a la que en coneixen un i funcionen, en aquest cas jo, doncs sempre s'intenten adaptar. I tu recíprocament, jo en el meu cas, com que hi ha aquesta flexibilitat, no? Si et donen beneficis, tu també respons. Doncs, sí.
1: Correcte, és així. Doncs Martina, moltíssimes gràcies. Vam parlar fa 5 anys, parlem ara, d'aquí 5 anys. Bueno, esperem
0: Tornem
1: parlar
0: a
1: abans.
0: trobar.
1: Esperem que hi hagi una bo molt bona notícia abans per poder parlar abans, però si no, d'aquí 5 anys quedem.
0: Sí,
1: Vale?
0: molt bé.
1: Moltes
0: Moltes
1: gràcies.
0: gràcies.
1: Que vagi molt bé.
0: Adeu.
1: Adeu.

0: Esteu escoltant la repetició d'alguns dels millors moments del magazín en aquesta temporada. A mitjans d'abril, la biòloga ambiental Marina Torres va publicar un reportatge amb el títol "Després d'una ventada, què fem amb els arbres tombats?", on parlava sobre aquest tema i recollia les opinions de diversos investigadors del CREAF. Amb els boscos i el paisatge rural encara ple d'arbres caiguts durant les últimes ventades, n'hem volgut parlar més àmpliament i ho hem fet, o ho farem, amb l'investigador del CREAF, en Jordi Vayreda. Hola, Jordi.
1: Hola, què tal?
0: Bones, gràcies per atendre'ns.
1: El problema.
0: El reportatge es feia després de les ventades de febrer i començava per explicar les raons per les que cauen tants arbres, que entenc que no n'hi deu haver-hi una, no, només?
1: No, clar, de raons n'hi ha moltes. El que passa és que totes estan bastant relacionades amb el tema del canvi climàtic. Mm-hmm. O sigui, una de les conseqüències del canvi climàtic és que ja els fenòmens són cada vegada més extrems, i entre els quals el més important, o un dels que juguen un paper important, són el tema de les ventades, no? Mm-hmm. Aquestes fortes ventades, d'esclafits, no? De coses que fan que el vent pugui arribar doncs, això, una gran quantitat d'arbres en qüestió de res, de segons o de minuts. No?
0: Mm-hmm. De fet, com pensàvem amb el canvi climàtic, potser perquè és el que ens afecta, només tenim la mirada curta i veiem el que ens afecta, pensàvem en la falta d'aigua i justament això, en aquests darrers mesos hem viscut episodis de fortes ventades molt recurrents i molt fortes, vull dir que Sant Joan, per exemple, tenim un arbre molt icònic que era el que hi havia al monestir centenari que va caure, i com aquest, doncs moltíssims altres. Entenc això, no? Que a vegades ens fixem en coses molt concretes i no veiem que és un fenomen molt més complex i amb molts més vèrtexs, no?
1: Sí, i molt general, eh? És a dir, que és clar, el tema de les ventades, per exemple, jo a vegades ho explico, aquí, per exemple, es parla molt de... En quant a canvi climàtic, es parla molt de onades de calor, no? Períodes molt llargs de sequera, no? I a més, això, no? Afegint que molta sequera, de cop quan torna a ploure i plou molt, etc. No? Aquesta gran variabilitat amb aquests fenòmens meteorològics, no? Mm. Però el tema de les ventades, per exemple, és un tema que preocupava, o que preocupa, vaja, com a principal problema relacionat amb el canvi climàtic a molts altres llocs d'Europa, no? O sigui, jo què sé, un lloc com a Irlanda, un lloc com a el Regne Unit, doncs resulta que en allà s'estan trobant que els fenòmens lligats al canvi climàtic que afecten molt els seus boscos són les ventades. O sigui, això que ens està passant aquí, amb ells ja els ja està passant des de fa bastant més temps.
0: Mm. I quan parlem d'afectació, de què estem parlant? És a dir, tenim camins de bosc i en general el paisatge encara ple d'arbres caiguts. Té una afectació directa més enllà de la visual?
1: Bueno, a part de la dificultat de, no, dels accessos, no, per els vehicles o per inclús extingir incendis, etc. Clar, el fet que hi hagi... Molt sovint el que es fa és dir, ostres, és que clar, quan tens molta fusta morta, no, fusta no acabada de caure, doncs hi ha el problema de les plagues, no? Però bueno, nosaltres intentem sempre explicar o de minimitzar una mica aquest efecte, no? Perquè l'efecte de les plagues, que ho és i és, i sobretot quan tens molta fusta morta, és un efecte que és molt a curt termini, no? És a dir, els coleòpters aquests, no? Els escolítids, que en diem, aquests corcs que afecten la fusta, diguem, i que pot afectar els arbres vius, no? Que pot haver-hi grans explosions demogràfiques quan hi ha una gran quantitat d'aquesta fusta morta que encara està verda, doncs, bueno, pot afectar els arbres vius, però si aquests arbres vius estan relativament sans, això no acostuma a ser un problema. És a dir, no acaba afectant aquests arbres que encara estan vius, no?
0: Mm-hmm. Tenem això, que la natura també, a més es va recuperant. No sé si és això, si el tema, aquest tema suposo que tampoc es deu poder evitar, és a dir, la cosa va com va, no? Hem arribat tard, no?, en aquest sentit.
1: Clar, el tema, sí, hi ha el tema de la gestió, no? Però, per exemple, nosaltres, bueno, vam estar visitant algunes zones i justament una de les zones, sense mai, que era Campelles, que van caure també una gran quantitat d'arbres, de pi roig, sembla recordar, s'havia fet gestió. No... Mm. És que... No, és que arriba un...
0: Ui. Disculpa.
1: Sí, perdona?
0: T'hem perdut un moment, no sé...
1: Sí, ens hem perdut un moment, sí.
0: Deies això, parlaves de la gestió, perdona.
1: No, que això, que justament vull dir que... A veure, sí que és veritat que quan, si no fas gestió i tens un bosc, en diem, regular, no? Que tots els arbres són de mida molt semblant, a mateixa edat, no? Que han crescut tots a la vegada, doncs si creixen molt densos, no? Llavors, si creixen molt densos, què passa? Que han d'estirar-se molt, no? Mm. Han de créixer molt en alçada i no tenen oportunitat de créixer en diàmetre. Mm. Vale? Perquè el que necessiten és llum. Aleshores, clar, es transformen en autèntics pals, no? Amb una capçada molt estreta, que això, en principi, és el que els fa especialment vulnerables, no? Mm. Perquè tu imagines que un arbre molt primet i molt alt doncs és molt més vulnerable a una ventada que no pas un arbre que, no? Que ha tingut espai, que té, no? Que té un gruix de diàmetre més ample, etc, i una alçada no tan alta, no? No tan gran. Mm. Aleshores, en principi, això és cert, però ens està passant que s'estan produint aquests fenòmens i amb grans afectacions en molts tipus de boscos, realment. Mm-hmm.
0: I a la llarga canviaran els boscos? És a dir, s'adaptaran, quedaran els arbres que potser això no han de créixer tant amunt i que per selecció natural aguantaran més les ventades?
1: Difícil. Jo en aquest sentit sí que ho veig difícil. Una cosa és una adaptació... tipus, doncs, que una adaptació a la sequera, no? És a dir, si tu tens una zona, no, que hi creixen, per exemple, el pi roig, no? Que és un típic i clàssic espècie que és especialment vulnerable a la sequera, no? Perquè hi ha moltes zones, segurament no el Ripollès, però en altres zones de Catalunya, en què estan molt al límit de la seva àrea de distribució, i aleshores tenen el problema de que si ve una sequera una mica més intensa del normal, doncs estan clarament afectats. No? Però clar, amb el tema del vent, aquí sí que no veig dificultats en quant a l'adaptació. Mm. Vale? O sigui, una zona que hi ha de pi roig, doncs si es va morint el pi roig i per sota està entrant roure, per exemple, que és una cosa que passa sovint, doncs aquesta substitució d'espècies ja és una adaptació natural, no? El canvi climàtic, vale? Sí. Intentes, no? Es van substituint aquestes espècies més vulnerables per espècies que són una mica més resistents o el que sigui, no?
0: Abans parlaves d'aquesta gestió i un dels temes que es parla molt és el de la fusta, que crec que a nivell econòmic ja no surt a compte, no? Netejar boscos?
1: No, realment el tema de la fusta... és realment un problema, però és un problema que ve ja de dècades enrere i que han reportat un abandonament molt important de la gestió forestal. I a vegades el que passa sovint és que, clar, perquè surtin més o menys els números, no, els que es dediquen a aquests temes, el que fan és fer una... O sigui, treure molts més arbres dels que li tocaria per la densitat que hi ha. M'explico? És a dir, i aleshores què passa? Que si tenies uns arbres que estaven creixent molt estretets, com deia abans, i a sobre de cop els hi dones molt espai, doncs aquells arbres estan encara més exposats a les ventades. De manera que no, si abans es recolzaven amb els veïns, doncs ara doncs no tenen aquests veïns. I això pot ser, bueno, causa perquè hi hagi, doncs això, no? Les grans caigudes com aquestes, com les que han passat.
0: Cada any arribem a aquestes alçades de l'any, quan les temperatures s'enfilen, amb la impressió de no haver fet els deures, tot i que hem d'explicar que aquesta setmana aquí a Sant Joan comencen els treballs per fer una franja perimetral contra els incendis. Però quines serien les actuacions, no d'urgència, les que s'han d'anar fent mica en mica i per mitigar les conseqüències de l'emergència climàtica?
1: A veure, la gestió forestal en el sentit de reduir la densitat, vale? Això que dèiem abans, no? Però d'una manera moderada, doncs és una bona mesura de gestió per l'adaptació. L'altra, que de fet apuntava abans, no? Que aquesta substitució, no, d'espècies, si tu tens una espècie que és especialment vulnerable i veus que per sota està creixent una altra que és menys vulnerable, doncs intentar promocionar aquesta altra i anar doncs, no, substituint una per l'altra. Aquest tipus de gestió és molt, bueno, clarament recomanable. I després una altra manera de gestionar és intentar que el bosc sigui com molt més heterogeni, en quant a estructura possible, no? Que tinguis barreja d'arbres de diferents mides, edats, etc. Perquè, clar, si tu tens arbres de moltes mides, és molt difícil que el fenomen afecti a tots els arbres i les diferents espècies per igual. Això és molt difícil. De manera que tenir molta heterogeneïtat, tant amb espècies com amb mides, i alçades, etc., doncs són maneres d'adaptar-se a canvi climàtic. No? Pot haver-hi pot haver-hi, evidentment, afectacions, i segons com importants, però no farà, no derribarà, no matarà tots els arbres a la vegada. No? I aquí tens la capacitat, aleshores, de que la resposta sigui més ràpida.
0: Les actuacions no sé si són les mateixes que s'haurien hagut de fer fa uns anys o si l'emergència climàtica empenya a buscar altres opcions. Em ve al cap ara també que fa poc crec que els bombers van presentar uns possibles plans o s'han començat a parlar de crear unes grans àrees de, com de tallafoc, però que implicaven fins i tot fer polígons a llocs on no n'hi ha ara. Cosa que xoca, no? Per protegir l'entorn, això hem de prescindir d'ell. No sé si ho has seguit, si ho has escoltat.
1: Ho conec poc, m'ha arribat una mica d'així de segones, no sé exactament, no, de si són àrees... Em sembla que sí que hi ha un determinats llocs són àrees molt grans, no? les que fan aquest tipus d'actuacions. Bueno, clar, són mesures que en principi sí que han de servir, almenys han de servir per tenir zones en les quals atacar el foc, que això també és molt important pels bombers. O sigui, una cosa és que allò serveixi per aturar un foc. Això és difícil quan tenim aquests incendis amb elevadíssimes temperatures, humitats relatives molt baixes, amb presència de vent, doncs fa que un incendi doncs comença en un lloc i bueno, es pot acabar i no tinguis ni cap opció d'extingir-lo, no? Però sí que són zones en què es poden fer atacs. Atacs per intentar aturar-lo en el moment en què tens un incendi. I jo crec que la cosa va per aquí. Diria que és més un... i també de seguretat, no? Que es puguin posar una zona que saben que, bueno, que si hi ha un incendi doncs poden escapar. Això és encara més important, no?
0: Perfecte, doncs interessant, seguirem el tema. Hem parlat amb en Jordi Baireda, investigador del CREAF, d'aquesta situació dels boscos i d'aquesta afectació de les ventades. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Molt bé, adeu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Els matins dels caps de setmana picat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí Sona Nou amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu descobrim...
0: I els diumenges també a les 9 Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant. Perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.